0: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el pisat compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats. Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
1: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia la Universitat Complutense. La Moncloa defensa que és un cas de persecució judicial només per intentar tombar el govern de Sánchez. La ministra Diana Morán ha condemnat la decisió.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del Partit Popular, Carmen Fúnez, els casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir a la Moncloa.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
1: Des de Sumar, el soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al Partit Popular abans de jubilar-se. El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o bé les espanyoles. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Avui és l'últim dia de la campanya electoral del Marroc. El Regne Lawita celebra comicis legislatius demà amb el descontentament juvenil com a centre i en un país embarcat en grans projectes faraònics com l'estadi Hassan II. Els indicadors macroeconòmics del país són bons, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves.
1: I avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump. Donald Trump, que ha vist com quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, la NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
4: Avui hi ha vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La vaga arriba després del fracàs de les negociacions entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu.
1: Eduard Fernández protagonitza la pel·lícula El mal padre, del director valencià Roberto Bueso, que es presenta avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià. La pel·lícula competeix a la secció oficial i l'actor barceloní optarà el premi a millor interpretació. Una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de que la desnonessin.
4: Segons la família i el sindicat de l'habitatge, l'abandonament de les institucions va empènyer a la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida. El seu entorn explica que es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. També expliquen que va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però que el banc es va vendre el pis a un fons i aquest no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Inaya era el seu advocat.
5: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor. O sigui, en aquella casa hi havia menors.
4: Ahir a Barcelona també van desnonar una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres.
1: Esports, la sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i sobretot amb la promesa de continuar guanyant.
4: El futbol de la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
1: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar-li el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
4: El jugador del Barça ha cedit al Deportivo. Marc Casado l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa.
1: I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
6: Bon dia, matiners. Hem arribat al dimarts, el Dia favorit dels matiners per engegar la setmana. Jo tinc una pregunta que vull traslladar a tots els oients, sobretot els que ara mateix aneu per la carretera. Maiol, tu que ets un bon conductor, bon dia.
7: Bon dia.
6: Per què la gent va pel carril del mig?
7: Perquè un dia ho va, escriure, ho va dir Andreu Buenafuente no en un monòleg que va dir als conductors els hi passa al revés que les papallones, que quan pugen al cotxe es converteixen en capullo.
6: És que estic adelantant tot el dia per la dreta quan baixo.
1: Home, millor que avancis per la dreta que no pas per l'esquerra.
6: No, però això, hauria d'avançar per l'esquerra.
8: Home, no.
7: És veritat, és veritat. Però si van pel del mig... Bueno, clar, perquè l'esquerra...
6: No em dóna la gana, perquè després no. Jo sempre vaig per la dreta, bé.
7: A mi un dia em van multar per anar pel mig. Però
6: és que des d'aquell dia jo
7: he
6: començat a circular per la dreta. En tot cas, avui és l'últim dia de l'estiu.
7: Oh.
6: Comencem.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: dia, matiners. Avui és dimarts, 22 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que, com us estàvem comentant, avui és l'últim dia de l'estiu. Això sí, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Igualada veurem sortir el sol a les 7:41 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 10 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Alberto Home acaba de publicar nou llibre, Què dirà la gent, i en una entrevista al Nació per promocionar-lo ens ha deixat aquesta cita meravellosa. Trobo plaer en el record. Per mi és com viure dues vegades.
0: Comencem amb aquesta frase, amb aquest titular de l'Albert Home. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs parlarem de noves evidències de com afecten les pantalles als nens, farem la prèvia de l'amnistia amb el periodista Ernesto Ekaizer, parlarem de salut amb Rafa Vilà San Juan i tindrem una planificadora de divorcis. Després t'explico.
0: Oh, m'encanta. Estem en època...
2: Per això mateix.
0: Després de l'estiu.
2: Servei públic.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Bé, arrenquem el programa d'avui amb un dels cantants més irreverents del país.

0: No vull baixar és un dels molts èxits que han creat Stay Homes i en aquesta ocasió, amb una col·laboració per emmarcar, els acompanya Albert Pla. Avui li dediquem el programa a ell perquè avui és el seu aniversari. Número rodonets, Pla, en fa 60. Per tant, per molts anys estimat i respectat, Albert, ja saps que els 60 són els nous 50. O això diuen.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, Matías.
0: M'he quedat sorpresa amb el que han decidit les principals televisions dels Estats Units, aquest boicot a Donald Trump, Realment un pas endavant,
2: I a més, una d'aquestes és la Fox.
0: Exactament.
2: Una mica de
0: l'amiga, no? L'amiga de Trump.
2: Doncs mira.
0: Bé, en tot cas, què més ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, ahir la Carola Gil ja us va dir que s'havia de fer una subhasta d'objectes de Lluís Pardot.
0: I tant.
2: Estaves molt interessat en saber com anava el resultat?
0: No especialment, però sí que ens va dir que era una subhasta bastant popular perquè crec que començava tot a partir dels $100 o 100 euros, no?
2: Els hereus de l'actriu, que són el fill i la seva fundació d'ajuda als animals, han recaptat, poca broma, gairebé 1 milió d'euros.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: I la cosa ha anat molt més bé del que s'esperaven. Per exemple, un braçalet d'or, que tenia una estimació d'entre 800 i 1.200 euros s'ha acabat adjudicant per gairebé 57.000 euros.
0: Molt interès hi havia segurament pels objectes de Brigitte Bardot.
2: I un dibuix que estava valorat en un màxim de 80 euros, doncs algú ha pagat 7.000 euros.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
2: I jo encara no he pogut prendre unes botes que tinc de muntanya a través de Wallapop.
3: Per 15 euros.
0: Però escolta'm una cosa, les has firmat? Has dit que són teves o no?
2: Jo ja ho dic públicament, escolta'm.
0: No, és que això està... On la poden trobar, les teves? Amb quin número de peu?
2: Amb 43. Escolta'm, i encara una altra notícia d'aquesta matinada que fa referència a un estudi que han fet les universitats de Bristol i Oxford. Gràcies a un superordinador i a la intel·ligència artificial han analitzat la publicitat que vam veure durant el Mundial de Futbol.
0: Sí.
2: No la de les pauses, eh? El que es podia veure a les tanques publicitàries dels estadis. Vaja, la que veies sí o sí si veies qualsevol dels partits. La gran majoria, no ho diries mai, tenint en compte que són els Estats Units, el gruix del Mundial
0: de Futbol. De què anaven?
2: Doncs va ser... Doncs de menjar, begudes poc saludables, alcohol, apostes...
0: Que estrany.
2: I criptomonedes.
0: Que estrany.
2: Qui veia el Mundial veia un d'aquests anuncis perjudicials cada 7 segons.
0: Que això algun impacte al nostre cap ha de tenir, clar.
2: Algun. El menjar poc saludable s'emporta a la Palma més de 65.000 aparicions.
0: Quina bestiesa.
2: Ja pots anar educant els teus fills.
0: Sí, els meus.
2: Sobre el valor de l'esport, que miren el futbol i pensen... Coca-Cola i hamburgueses.
0: Clar, si és que això és, des de petits ja els estan educant així, després venen aquí i es sorprenen que mengem enciam. Saps què vull dir-te? Vaig a buscar les teves botes per Wallapop.
2: Va.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu.
0: 2 minuts, arribem a 5:15 del matí. Us acompanyem, com sempre, en aquest primer tram del dia fent els matiners des de Catalunya Ràdio. I avui al món, després de tot el que sabem i d'aquestes males notícies, serà un lloc millor per videojocs com el dissenyat per en Darius. Andreu Merino.
4: El seu nom és Darius Atanasio, té 15 anys i és madrileny. Avui i demà participarà a les Olimpíades Internacionals de la Tecnologia en representació de l'Estat espanyol i ho farà amb el videojoc que ha dissenyat, que es diu Màscara, i que pretén ser una eina contra el bullying. Al llarg de l'aventura gràfica, els usuaris han d'anar ajudant el protagonista davant de situacions d'assetjament que es va trobant. Segons en Darius, el missatge a transmetre està clar. No hem de callar davant del bullying. De fet, el videojoc comença amb una pregunta que ho deixa clar. Davant de l'assetjament, qui vol ser?
0: En un minut arribem ja a 5:15 del matí. 3 bones notícies per engegar aquest dimarts. El famós mico del Japó tindrà el seu propi llibre explicant la seva vida, Marta.
3: A veure, tots recordareu el mico Punch, aquell mico Punch, no?, que es volia integrar a la manada després que la seva mare l'abandonés. Doncs bé, ara es veu que una editorial del Japó ha decidit publicar un llibre que es titula Keep Going Punch, la història del creixement d'un mico bebé. Això és un llibre que té 48 pàgines.
0: Perdó, que és més llarg que el títol que la seva pròpia història.
3: Que... Sens dubte, ara m'agradaria molt saber quants anys té el Punx.
0: Edat de mico o edat humana? És que no sé si
3: m'agradaria. No, edat d'adolescent. Clar, no sé, m'agradaria ara. És un llibre que té 48 pàgines i amb més de 10.000 fotografies, que els cuidadors es veu que li han fet des que era un bebé. un llibre que es publicarà el 26 de novembre i paral·lelament amb això, si us interessa, també es farà un conte infantil.
0: Doncs vinga, ja ho sabeu. Hi ha Leioa, ja ho diré bé, Leioa, un poble basc, rescata joguines de fa 25 anys. Ot Serra.
5: Infants i adolescents van enterrar fa un quart de segle joguines, fotografies i textos amb un cert valor personal. Aquest diumenge va arribar el dia de recuperar-ho amb motiu del 500 aniversari de la localitat. Un miler de persones van fer una marxa fins al parc de Pinosolo i van desenterrar més de 1.500 tàpers i capses amb objectes. Ivan Rodríguez és l'alcalde de Leioa.
6: Serà un moment emocionant per ajuntar-nos tots, compartir-ho i fer comunitat.
7: Comunitat de Guitecó.
5: La iniciativa continuarà i el pròxim 31 d'octubre els infants nascuts entre el 2015 i el 2020 podran enterrar records que podran recuperar anys després.
0: Un quart de 6 del matí i un minut, una campanya de Change.org ha aconseguit 60.000 signatures perquè la televisió sigui gratuïta als hospitals públics.
3: Sí, la iniciativa engegada per la Rosita, de 95 anys, ha estat tot un èxit aquesta setmana. Change.org ha començat una campanya publicitària amb la imatge de la Rosita, que es pot veure a moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. La Rosita fa 5 mesos que està ingressada i paga 25 euros cada setmana per poder mirar la televisió a la seva habitació de l'hospital.
8: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies. Today I looked in the mirror.

0: Doncs era el primer cafè del dia amb els batxillers, tal dia com avui. De 1985 naixia el primer Farmite, el festival benèfic per ajudar els agricultors.
1: Darrere d'aquesta organització hi havia noms com Willie Nelson, Neil Young o Jen Mellencamp, que van decidir fer aquest macrofestival a Illinois amb l'objectiu d'ajudar els agricultors nord-americans que estaven ofegats en aquell moment doncs, pels deutes i per les hipoteques. En només 6 setmanes van muntar aquell concert on hi van actuar noms com Bob Dylan, Billy Joel, B.B. King o Loretta Lynn. En total s'hi van reunir unes 80.000 persones i van recaptar més de 7 milions de dòlars.

0: right me. Per cert, que s'ha viralitzat i molt l'entrevista de Jofre Llombart al podcast Focus, presentat per la Vanessa Raja.
1: Sí, Jofre Llombart ha parlat obertament i sense fissures de Manel Fuentes quan presentava al Matí de Catalunya Ràdio un ambient insuportable de crits i maltractaments que ha explicat així.
2: Jo el 2009-10 vaig patir un cas d'assetjament laboral per part de Manel Fuentes i ja des d'aleshores m'he proposat treballar de manera que no reproduís allò que vaig patir. És, avui m'enfronto amb tu, demà no puc viure sense tu. Avui et t'esbronco, demà et dono les gràcies. Avui et felicito, demà et critico de manera descarnada. Avui no puc viure sense tu, demà t'amenaço de que no tornaràs a trobar llocs de treball en aquest sector, si depèn de mi. I el maltractament és tot, és tota la muntanya russa, quan puja i quan baixa. Haver vist en primera persona com es genera un ambient tòxic, i aquí és on hi havia insults, amenaces, mals tractes, mal humor, canvis d'humor, el que ara es diu ghosting. Crec que una part de tu es vacuna per intentar no reproduir aquella toxicitat en els teus ambients de treball.
0: Doncs un valent, sens dubte, Jofre Llombart, també, en el seu moment, ho va comentar la Marta Romagosa. Mm. Per cert, que hi ha tensió a Mediaset.
3: Jorge Javier Vázquez tampoc té pèls a la llengua i ahir només començava el seu programa, el Diario de Jorge, va sentenciar el que estava passant actualment a la cadena.
4: Són quasi les 6 de la tarda. Són quasi las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana. Aquí estamos. Y ahora vamos, hecho histórico, hecho histórico.
0: Jorge, que tot, perquè suposo que, se li està acabant tot el panorama. I escolta'm, uns tardets a la Quintana mai van malament. I, per cert, ja podeu veure a la plataforma 3Cat els dos primers capítols de la sèrie Gènesi.
3: I les persones que la van veure a la preestrena n'han dit això.
5: Conec tots els personatges que surten, crec que són molt encertats. El càsting està molt i molt bé, fantàstic.
6: Les caracteritzacions, el to, l'esperit, l'essència, per la gent que hem conegut, alguns dels protagonistes més enllà del Ferran i d'en Juli, tens certa nostàlgia.
7: Quan tu veus pel·lícules de Hollywood, quan veus sèries, però realment la majoria de cops es fan grans bogeries, grans bajanades a nivell gastronòmic, que en aquesta sèrie crec que ha sigut una de les obsessions, aconseguir veracitat no només actoral, sinó també gastronòmica.
8: Hem sortit tots els periodistes gastronòmics amb ànsia de veure els següents, ens ha encantat, i clar, són els personatges que tenen aquesta àurea, no?, que t'atrapen realment, i a nivell de cuina crec que serà una cosa meravellosa veure la construcció d'aquests plats, que em consta que ha sigut molt complicada, reproduir tots els plats, és a dir, fer renéixer el bulli una altra vegada, o sigui que molt emocionats.
0: 8 minuts, 6:15 del matí, benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio, esperem que aquest primer cafè sigui molt millor escoltant-nos, i arriba el moment també d'obrir la revista del cor dels matiners. I parlem de Belén Esteban, perquè acaba amb els rumors sobre una possible tornada a Mediaset.
3: L'excol·laboradora de Salva m'assegura que no ha vist cap contracte sobre la taula, desmenteix el seu fitxatge per una nova edició de Gran Hermano VIP i diu que a ella ningú li ha trucat.
9: A mí no me importaría volver a la tele. Lo que pasa que creo que la tele ya no me quiere. Porque como dijo Julia Janeiro, hay que dejar a las nuevas generaciones pisar fuerte. Yo lo que más he hecho es... Déjame el abanico, cariño. Yo lo que más he hecho de menos es la rutina, el día a día, porque hago mis colaboraciones, pero es verdad que un día a día la rutina, que te peinen, que te pongan guapa, todo eso.
0: I avui els Javis també es colen a la premsa del cor perquè estan en plena promoció de La Bola Negra, que s'estrena, per cert, aquest divendres. Ells sempre han triomfat treballant junts i, pel que diuen, no sembla que tinguin ganes d'anar per lliure, tot i que, evidentment, ja no siguin parella.
3: Al podcast de l'Script han explicat que no es veuen treballant per separat. Fins i tot Javier Calvo ha confessat que un bruixot francès, els va dir que l'èxit només el trobarien treballant colze a colze.
10: Jo no sabia ni quién era, ni nada, ni él sabía quién era yo. Y mira, sí, abre aquí, tal. Abro no sé qué. Y me dice, te va a ir muy bien, pero tu suerte es con él. Dice, separad todo lo personal. Dice, todo, pero en el trabajo, your luck is with him.
0: Estava pensant, els estava veient ahir l'entrevista sencera de Script, i dic, realment, com han gestionat la ruptura després de tants anys de relació de parella que pugui mantenir aquesta amistat i, a més, que hi hagi un projecte laboral pel mig com el que tenen.
1: Sí, tan sòlid, vull dir.
0: M'encanta.
1: Impecable.
0: Perquè, a més, crec que ho fan de veritat. És a dir, que no és de cara a la galeria.
1: Totalment.
0: Són un exemple. Un mirall on mirar-nos a l'hora de les ruptures. Per cert, volem saber també a aquestes hores del matí quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar ahir amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que diplomàticament defensa les relacions d'Espanya amb el Marroc.
12: Decidamos lo que decidamos, hagamos lo que hagamos, siempre va a estar Marrocos. Y yo creo que es importante que se mantenga un diálogo diplomático bilateral y europeo con Marruecos. Cada país es soberano para tener las relaciones que quiera con terceros. Lo que yo sí pido y exijo a Marruecos es el tipo de relación que tiene que tener con España.
11: A la tarda, Adrià Sales, cantant de La Pegatina, explica què implica dur 23 anys ja dalt dels escenaris.
13: Realment el que està passant gràcies a tot això és que ja tenim públic de totes les edats i venen des dels més petits, els més grans, gent de la nostra edat que ens venia a veure aleshores el 2005,
14: clar.
13: I ara ja vem els nens i tal, i és molt guai. I ens hem passat a ser d'un grup que toca a les 2-3 de la matinada per fer festa, a un grup en un horari més familiar, 10-11, tal, que està molt bé, perquè vingui tothom.
14: És premium.
13: És meravellós.
11: I més enllà d'aquesta casa, hi encara cuejava la ressaca del derbi madrileny de futbol. Federico Jiménez Los Santos continua amb Mbappé i companyia en la diana, ja sigui per matisar el suport a Ceuta o perquè no compleixin el terreny de joc.
15: Pidiendo la expulsión inmediata de los invasores, de los delincuentes invasores, es decir, esos que ponen tiernecitos, cariñositos, blanditos, a los canallas llamados...

0: Però cada vegada més, no? Està passant cada vegada més amb tothom, trobo.
1: Ens hem de relaxar una miqueta, que encara queden pràcticament 4 mesos per acabar el 2026.
2: S'ha d'espatllar algun micro,
1: us dic una cosa, vaticino que el 2027 serà pitjor, eh?
2: Sí.
1: No anirem a millor. Jo ja m'ho veig a venir.
2: No,
0: ja està desbocau.
1: Tenim ganes d'eliminar aquest any, però alerta amb el que ens espera. De totes maneres, després d'escoltar Federico Jiménez Los Santos, és un bon moment per connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Avui ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 22, últim dia de la temporada de Verge. Mercuri i Júpiter ens poden ajudar a mirar una mica més enllà del problema que tenim davant. És un bon dia per compartir idees, tenir converses que ens inspirin o atrevir-nos a pensar una mica més en gran. A vegades, una sola conversa ens pot obrir una possibilitat que no havíem contemplat. Així que avui, parla, comparteix i deixa espai perquè apareguin noves idees. Bon dimarts!
1: Doncs vinga, moment de compartir bones idees i també moment de felicitar, perquè aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
2: Doncs avui fan anys dues actrius que coneixem més que bé. Primer felicitem la Mercè Martínez, a qui podeu escoltar de dilluns a dijous a la Renaixença de Catalunya Ràdio. Avui en fa 50. També suma un any més Aina Clotet, l'actriu, directora i guionista, en fa 44. L'hem felicitat a l'inici del programa i ho tornem a fer.
1: Sí.
2: Albert Pla avui bufa 60 espelmes i qui també fa anys és l'estrella de la música Bruce Springsteen. En suma un mes i arriba als 77.
0: No m'ho puc creure!
2: Nosaltres tampoc, Helena, però és així com t'ho dic, en fa 77.
1: Cada dia els matiners, ja ho sabeu, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
4: Bon dia i bona hora.
5: David Verdaguer, actor. El seu bigoti està considerat el més sexy de Catalunya.
4: Vull recomanar una cançó que em fa molt feliç. És un bolero, però és un bolero tocat amb rumba catalana, tocada per el Pescaïlla, que es diu Sabor a mi, i és un temacle. Disfruteu-lo, i bon dia.

0: Matiners. Som pura cafeïna.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 22 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili.
2: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada de Puigdemont.
1: No cop de la justícia contra Pedro Sánchez, la seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències.
2: El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia a la Universitat Complutense. La Moncloa denuncia persecució judicial. Sentim la ministra Diana Morán.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor

0: Reinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: Al PP ho veuen del tot diferent. Sentim Carmen Funet.
2: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
1: El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles.
3: Es reforça la frontera de Ceuta i Melilla per evitar una altra entrada massiva.
1: Sí, hi ha una crida a través de les xarxes socials per creuar la frontera demà coincidint amb les eleccions al Marroc. Argumenten que les autoritats prioritzaran la seguretat dels comicis i relaxaran el control fronterer. La Moncloa rebaixa la importància d'aquestes convocatòries i assegura que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. Tot i així, hi estan a sobre. Sentim el ministre Fernando Grande Marlaska.
4: Independientemente de esas alertas, hemos con carácter preventivo reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
3: Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU.
1: Se celebra a Nova York i arrencarà, com és habitual, amb el discurs del president dels Estats Units, que és l'anfitrió de la trobada. Les guerres d'Ucraïna i de l'Orient Mitjà seran algunes de les pedres de toc de l'Assemblea, que arriba amb Donald Trump embolicat en una altra polèmica, aquesta vegada interna. Ha vetat la presència a la Casa Blanca de diverses cadenes de televisió, entre les quals la CNN, i les acusa de fer propaganda en lloc d'informar. No comptava, però, que altres grans cadenes se solidaritzarien amb elles i també deixarien de cobrir la informació de la Casa Blanca. Entre aquestes cadenes hi ha la Fox, que habitualment s'associa a la corda ideològica de Trump.
3: Avui també hi ha vaga als autobusos urbans de Barcelona.
1: Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. Els serveis mínims seran del 20% entre les 10 i les 4 i del 40% entre les 4 i les 5. La vaga arriba després del fracàs de les negociacions entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu.
3: Eduard Fernández protagonitza la pel·lícula El mal padre, que es presenta avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
1: Sí, la pel·lícula competeix a la secció oficial i l'actor barceloní optarà al premi a millor interpretació. Fora de competició s'ha presentat la producció catalana Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats que es cometien al Patronato de Protección de la Mujer durant el franquisme. El director de la cinta, Daniel Monzón, explica que el tema que tracta li ha dificultat trobar finançament.
5: En efecto, había en algunos casos, en algunos despachos, en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Yo sacaba las mías.
3: Ana Alfonso, que tinguis bon dimarts.
1: Que vagi molt bé.
3: Vinga, va, 6:15, 4 minuts. Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
6: Molt bon dia.
3: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
3: Avui, evidentment, amb Begoña Gómez a tot arreu.
6: Sí, comencem a Madrid. El País explica que el jutge Peinado li obre judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña abans que l'escollin i l'ABC que la Moncloa demana al jurat del cas Begoña que corregeixi els jutges.
7: De l'ABC, però, ens quedem sobretot amb la fotografia de la portada. És d'arxiu, si veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero riuen de manera exagerada en el que sembla un míting acompanyats d'altra gent i just a sota hi llegim Units pel banc dels acusats.
6: A la premsa catalana tant el periòdico com la Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir a Madrid a Pau Casals amb titulars gairebé clavats, homenatge del Congrés a Pau Casals i d'altra banda l'Ara hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià i l'actriu diu un consell pels Javis, cuidar el cap i no perdre el seny.
7: Això un dia en què us costarà trobar el vostre diari al quiosc. Tots porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada, amb el lema El futur és aquí.
3: 6:05, 5 minuts i els articles d'opinió, diversos temes, l'ONU, Trump, Alemanya i Begoña Gómez.
7: Els editorials del País i la Vanguardia reflexionen sobre l'ONU i coincideixen que dir que l'organisme està en hores baixes.
6: El País titula Salvar l'ONU i remarca que el multilateralisme i el dret són la resposta davant la destrucció de l'ordre i les institucions internacionals.
7: El diari de Prisa confia que l'Assemblea General de les Nacions Unides, que comença avui, permetrà unir forces davant de la successió d'Antonio Guterres.
6: El títol de la Vanguardia és l'ONU en crisi davant davant del desordre mundial. Considera que a l'organisme li falta influència.
7: Diu que el Consell de Seguretat està paralitzat i que a l'organització li falta liquiditat mentre s'espera un nou secretari general.
6: El periódico es fixa en la política dels Estats Units i titula Més maga que republicana.
7: Assegura que els fracassos exteriors i interiors de Trump han accentuat la divisió entre populistes i conservadors tradicionals.
6: L'Ara mira cap a Alemanya i es pregunta si Merz és el líder que necessita el país.
7: Destaca que la figura de l'actual canceller ha quedat molt debilitada i que és molt difícil que pugui aguantar en aquestes condicions fins al 2029.
6: Per la seva banda, El Mundo dedica l'editorial a l'obertura del judici contra Begoña Gómez i diu que la conspiració és a la Moncloa, no entre els jutges.
7: Creu que el govern espanyol es troba en una situació agònica i nega que hi hagi lawfare en les causes judicials que envolten els socialistes.
3: Hola. A veure,
8: ara
3: hola,
8: sí,
3: ara
8: bon
3: sí.
8: Dia.
3: Què tal, Sílvia Solanes?
8: Doncs bé.
3: Dimarts ja.
8: Últim dia d'estiu, demà tardor.
3: És que sempre ho veus tot positiu.
8: Escaparà de la tardor.
3: Aniràs a la fageda d'en Jordà, recollir
8: colles. No, massa gent.
3: L'últim cop que vaig anar. Bé, anem-hi, va, repàs de la premsa digital. Què se n'ha fet del Boulevard Rosa?
8: Doncs mira, ara és un restaurant georgià, veus? Gegant, que va obrir dissabte passat. Es diu Tbilisi Boulevard i està obert a les 12 del migdia fins a la mitjanit. És el més gran de tot Espanya, 1.600 metres quadrats, i llegim a BTV que s'autodescriuen com un restaurant de cuina de la iaia, on no només s'hi va menjar, sinó fer una immersió per entendre la cultura georgiana.
3: Canvien de zona per fer caixa.
8: Doncs empreses constructores de Lleida, veiem el Segre, que se'n van a la costa i a Barcelona per tenir més beneficis. I és que les dades parlen per si soles. S'edifiquen el doble d'habitatges per cada 100.000 habitants a la capital catalana i a Girona, que Ponent, apunten que a Lleida hi ha molt menys marge de beneficis, ja que els preus de venda no tenen res a veure amb altres províncies.
3: Qui demana passar d'incògnit?
8: La policia de Benidorm demana patrullar de paisà per frenar la venda il·legal d'alcohol a les platges. Consideren que anar uniformats alerta els venedors, que tenen preparada una estratègia per evitar que els multin. Ho llegim a Punt Media. Aquest any han posat prop d'un miler de sancions per la venda ambulant de begudes, sobretot de mojitos. Ara bé, hi ha un però. Bona part de les multes no s'arriben a cobrar.
3: Pamplona reviu encierros en ple mes de setembre.
8: No és que hi hagi hagut una segona sessió dels Sanfermines en ple setembre. El tema és que aquests últims dies s'han rodat escenes per una tercera temporada de la sèrie alemanya de Netflix Mindfulness para Asesinos. En el joc de les diferències, a aquest cas no hi havia toros, sinó càmeres, i els Mossos eren figurants que corrien per al carrer Hilarión Eslava, un carrer que mai ha format part del recorregut real dels encierros. Ho hem vist al Diari de Navarra.
3: Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna, també en emissió conjunta per ICAT, com cada dia de dilluns a divendres. Ens hi trobareu de 5 a 6 del matí i just en... Doncs mira, com sempre, quan falten pocs minuts ja per arribar a 3 quarts de 6 del matí, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, amb què comencem, va?
9: Mireu, avui parlant d'una estrena al Teatre Lliure de Gràcia.
10: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella... Helena d'Esparta.
9: S'hi estrena La vella Helena, un espectacle que ja es va estrenar ara fa 50 anys amb Anna Lizaran i Imma Colomer, i ara doncs torna evidentment amb un nou repartiment. Al capdavant hi ha el col·lectiu Miserable liderat per Miquel Masfiol, i a l'escenari doncs noms com Gerard Frank, Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carme Milàs, un muntatge que es pot veure, com dèiem, al Teatre Lliure de Gràcia fins al 18 d'octubre. I un pla que he pensat, mira, posa el No fos cas.
3: Per què? Perquè ho dius així?
9: No, perquè és a Milà. I he pensat, posa el que és una previsió
3: bonica.
9: I tant,
3: bonica. I tant.
9: Agafem, perquè avui comença la Fashion Week,
3: sí.
9: I he pensat, ostres, ja m'agradaria anar-hi.
3: Doncs vinga, Fashion Week.
9: Més coses, va, una altra previsió.
3: Tornem a casa,
9: tornem
3: no?
9: A casa, tornem, ubiquem-nos, perquè avui també es presenta el nou director del MACBA, que serà Valentín Roma. De fet, ja s'havia anunciat el mes de juny, però avui es fa la presentació oficial, per tant, també sabrem tot el que ens espera al MACBA. Roma, fins ara, doncs, havia estat al capdavant de la Virreina Centre de la Imatge.

0: acabem avui amb concert a Razzmatazz.
1: Sí, perquè hi actua aquest que sentim, Luke Winslow King. És un concert que es fa a 8:45 del vespre.
0: Ha arribat el moment, m'ha enviat un missatge i el tornem a tenir aquí. Eh?
1: L'Àngel.
0: Comencem la dada, Maria. 5 minuts, 5:45 del matí, també moment de participar. Tots els que ara mateix ens esteu escoltant, teniu ganes de començar a activar les neurones a aquestes hores del matí? Maria Fernández Noguera, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: A veure, espera't, ara sí, bon dia, Maria.
3: Hola, bon dia
0: ara,
3: de nou.
0: Bon dia. A veure, tornem a tenir participants actius.
3: Molt bé, això m'encanta,
0: sí,
3: som-hi.
0: L'Àngel està just es desperta ara, doncs bon dia, Àngel.
2: Bon dia.
0: Àngel Llàcer, participant des de la distància, també evidentment amb la Lara García, la Marta Viana i jo mateix.
3: Fa molt d'hora, no, l'Àngel?
0: Sí, últimament es lleva d'hora, s'està fent gran ja.
3: Es lleva tot, això és bon senyal, no?
0: Sí,
3: festa gran.
0: A mi llevar-me m'encanta. A les 4:20 m'encanta, m'encanta. No veus la cara que faig? Anem-hi, Maria.
3: Va, ja sabeu que els robatoris de coure estan a l'ordre del dia, sí, a la xarxa ferroviària. Ahir en parlant, de fet, al matí de Catalunya Ràdio, vam entrevistar en primícia un portaveu dels Mossos sobre això. Doncs bé, una de les excuses que posa DIF és que hi ha molts quilòmetres de xarxa ferroviària a Catalunya que és molt difícil controlar-los tots. Per això, avui us pregunto...
0: Ui, ara quants quilòmetres de coure han robat?
3: Quants quilòmetres de vies de tren hi ha a la xarxa catalana? Això inclou tant les de DIF, com les de tramvia, com les de ferrocarrils,
0: tot,
3: com les de metro.
0: Tot. Metro, ferrocarril, llarga distància, tot.
3: Tot
0: l'acer que tenim al
3: país. Tot on tu vegis una via del tren, tot això.
0: Val. Uf.
1: Maria, per favor.
3: És molt difícil,
0: eh? I a més, que ens esgotarà el cap amb aquesta secció. O sigui, tinc ganes de tornar.
1: Posaré plorar.
3: Ara, hem de dir que és una dada que ha sortit, eh? Ahir, per exemple, va sortir a l'entrevista als Mossos. O sigui, sí, heu estat atents.
0: Jo estic dormint a aquelles hores.
3: És a dir, que és una dada que s'ha anat dient.
0: Val. Hosti, però han de ser milers de quilòmetres.
1: Són molts quilòmetres, Maria, ho trobo dificilíssim.
0: Jo també, avui ho trobo molt difícil. A veure...
1: No pots fer una forquilla.
0: Tornem a fer la pregunta, Maria.
3: Quants quilòmetres de vies de tren hi ha a la xarxa ferroviària catalana?
0: Àngel està escrivint, espera't, a veure si l'Àngel...
3: Vinga, va.
1: Ja, després de l'Àngel, que sempre ho fem parlar des de l'Àngel.
0: Espera, que ara no m'escriurà res. Val. No, home, no, Àngel, jo crec que et quedes molt curt. L'Àngel diu 1.500
3: quilòmetres. 1.500
0: quilòmetres,
3: molt bé.
0: Jo crec que es queda curt, l'Àngel. Jo diria... 3.000.
3: 3.000 canalies.
1: Uau, jo dic 45.000.
3: Diana, 45.000.
0: És que, clar, hi ha molta cosa, és que és metro...
1: Jo, 32.000.
3: I l'Ara, 32.000.
1: M'encanta.
0: Us recordo molt que no podem canviar, eh?
1: No.
0: Àngel Llàcer diu des de la distància, des del llit, al costat del seu coixí, 1.500, perdó. Lara García s'enfila fins als 32.000 quilòmetres, Marta Viana, 45.000 quilòmetres. És que jo m'hauré quedat curt. Jo dic 3.000. I els oients, l'haureu encertat o no? Perquè, clar... Nosaltres ho estem fent des de l'estudi, però també els de casa estareu participant.
1: Quedarem tan malament.
0: Jo crec que sí, però és que avui és molt difícil, eh? I
1: que ens perdonin, que ens perdonin els oients.
0: Qui guanya la dada, Maria, d'avui és...
3: Àngel Llàcer! Sí, m'encanta que guanyi. Que
1: bé, Àngel.
3: Demà la dada li dedico a l'Àngel, sí?
0: A veure, un
3: moment.
0: Com
3: que has guanyat i estàs tan atent.
0: A veure, espera't un moment. Però, escolta'm, quan és? Explica'ns-ho.
3: Són 2.050. Quilòmetres de vies.
0: Però on aneu? On aneu?
3: A veure, us he de dir que a internet hi ha un batibull de dades, 1.300, 1.700, no va desencaminat, però el Departament de Territori hem preguntat i ens han dit 2050.
0: A veure, un momentet, sisplau.
3: Per tant, ens quedem amb això. A data de desembre del 24, 2050.
1: 24, potser
0: no en sé. Escolta, és la primera dada, Maria, que guanyes.
4: Però quants són, que no ho he sentit?
3: 2050, Àngel.
0: 2050.
4: Ho veus?
0: Molt bé.
4: Escolta... És que n'ha vingut, o sigui, he fet com tota la costa, he vingut, he fet una mica més i m'ha sortit un 500.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, com et sents havent guanyat la teva primera dada, Maria?
4: Pues mira, molt bé.
0: Eh, que ets una altra persona.
4: Sí, vull dedicar aquest premi a les persones que m'estimen.
0: Sí?
4: Premi o no?
0: Sí, tant.
4: Ah, quin és?
0: Home, poder parlar pels micros dels matiners, això és el millor dels regals.
4: Escolta, una cosa.
3: I que bé que comença el dia, eh?
0: Clar, el dediques als teus amics, als que t'estimen.
4: Clar.
0: Molt bé.
4: Ja està. Escolta'm una cosa, jo, que no havíem de parlar tu i jo demà, no m'havies de fer una entrevista.
0: No, l'últim WhatsApp que t'he enviat, llegeix-lo una altra vegada perquè et vaig dir que havíem de parlar.
4: I què?
0: Demà parlem.
4: És que em pensava que era com de nòvios que havíem de parlar.
0: No, no, de nòvios no, de moment no. Però sí, com per presentar el Soc i Seré segona temporada.
4: No, això ja ho he fet. Què vols dir per presentar-ho?
0: Hem de presentar, ja has de parlar-nos d'aquesta...
4: Demà estreno.
0: Clar, però això, demà truco al matí.
4: Demà?
0: Sí, ara truco, a mig matí et truco i demà al matí parlem d'aquesta estrena. Felicitats, guanyador.
4: Per mi avui és el dia, eh? Maria, moltes gràcies.
0: A tu.
3: Escolta'm, demà estaràs despert, aquesta hora?
0: Sí, estarà, sí, perquè el trucarem.
4: És que no ho sé, perquè jo quan em desperto, doncs, llavors poso la ràdio
3: no per escoltar-vos. No passa res, jo te la dedico a tu, estiguis en despert demà.
4: Dos minuts abans de la de Maria.
0: Perfecte, perquè el cos ja t'ho demana, això és perquè el cos t'ho demana.
4: Exacte.
0: Un petonet, estimat.
4: Us estimo, adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, demà parlem del Soc i Seré amb l'Àngel Llàcer d'aquesta segona temporada. Gràcies, Maria.
3: A tu. Fins ara.
0: Per cert, avui us convidem a anar al teatre. Aquesta setmana tenim per vosaltres un val per dues persones per una obra que és fantàstica, que es diu La primera llei de Newton, a la Sala Villarroel de Barcelona. Si voleu anar-hi, doncs ja ho sabeu, ja podeu començar a marcar el telèfon de Catalunya Ràdio, 93-201-7474, perquè d'aquí uns moments no només escoltem els matiners, que ja esteu desperts, sinó que us convidarem a anar al teatre. 93-201-7474. Passen pràcticament dos minuts de 6:45 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Doncs mira, avui parlarem de noves evidències que demostren el mal que fan les pantalles a la salut, especialment dels nens. Parlarem amb experts. També, si a casa esteu preocupats per la influència que tenen les pantalles als vostres fills, ens podreu trucar, ja ho diré bé, a partir de les 9, en el 93-201-7474. També parlarem de l'amnistia, perquè avui comença el ple del Constitucional amb el periodista Ernesto E. Kaiser. Repassarem l'estrena de Gènesi, que va ser ahir, aquesta sèrie que retrata el bulli. I després, a la secció de salut, parlarem amb Rafa Vilasan Juan de tumors digestius. I a les 11, atenció,
0: a mi això m'encanta,
2: la primera
0: tema,
2: planificadora de divorci o divorce planner, perquè aquestes coses s'han de dir en anglès, d'Espanya, Elena Martín. Les vacances sempre són proclius a les separacions, que després comporten divorcis, i per tant serà interessant sentir què ens diu. I res, acabarem amb una mica d'humor, perquè després d'un divorci ja va bé que ens ho prenguem amb conya.
0: Estava pensant que realment hi ha gent que li dona dues voltes en com puc muntar un bon negoci, i aquesta em sembla una molt bona idea, eh? Perquè ell... hi ha vegades que els divorcis són molt complicats.
2: Ella és advocada, al final s'hi ha trobat en molts casos.
0: Clar.
2: I ha pensat, home, doncs convertim això en una manera diferent d'afrontar-los per no trobar-nos sempre en aquell moment a la taula d'advocats més complicat.
0: Crec que serà un tema interessantíssim. No me'l penso perdre, no em perdré tot el programa.
2: Ah, t'anava a dir,
0: estic aquí a la ràdio. Però aquest pararé especialment l'orella.
2: Fantàstic.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
5: La solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida, i té un paper social important.
5: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
8: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
5: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
9: I si fas la vent d'ara, en donarien alguna cosa?
5: No. Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
10: Codi civil del calçot.
11: Menys de 12 és que no t'agraden els calçots.
5: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carot.
12: La solució, passa-ho. Oh!
13: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
5: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
14: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
5: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
15: Ostres, n'hi foscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
16: Ara mateix, sí.
5: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Alvesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Vinga, va, 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia.
16: Bon dia, bona hora.
0: Escolta'm, has dit un bon dia que ja t'he vist la cara amb un somriure d'orella a orella.
16: Perquè fa 5 minuts que estic connectat perquè no vull que m'enganxis una altra vegada sense connectar-me.
0: No, home, no. Això escolta'm, aquí. I si passa, no passa res, que la ràdio ja té aquestes coses. S'explica. No, però això ho expliquem als oients, els expliquem bé. Mira, ara l'Eloi no està connectat, doncs ara ens esperem i connectem. La vida ja és això, a vegades. S'ha de fer pauses en aquesta vida. Que si no anem molt atropellats.
16: És veritat, és veritat.
0: Sí o no?
16: Com va?
0: Com va el mur de contenció?
16: El mur de contenció va bé. De fet, ara en tinc com 3 en marxa.
0: Ai, ara ets l'home dels murs.
1: Sí. Que estàs construint una fortalesa.
16: No, però he aprofitat, m'he anat animant. Hi ha un que ja l'he acabat, perquè és un que va caure amb la ventada de que va fer fa mig any o així, que va caure en un arbre i allò es va arrencar el mur. I després 2 més de pedra seca, que aquests són els que estic fent, i hi ha un que gairebé està acabat i un altre que no acabaré fins aquí un any, perquè fa molts metres de llarg, o sigui que... Però bé.
0: Però què és, com la muralla xinesa?
16: No, però hi ha un tros de terra que si no es cauria i això, i penso que si li faig una mica de mur, doncs podrà aguantar una miqueta més.
0: Ai, doncs
16: però
0: bé,
16: sí, ja... home, fa 10 metres d'ample, vull dir que ja...
0: Déu-n'hi-do.
16: Dimensions considerables. Per això dic que no l'acabaré fins aquí un temps si l'acabo acabant.
0: Però escolta'm, està molt bé, perquè jo entenc que fent això tu et desestresses, desconnectes, no? T'agrada?
16: Molt. O sigui, la sensació que tinc, tu saps com quan et poses a construir Legos? Que vas encaixant
0: peces. No sigo mai de Legos, jo.
16: No,
0: sigo més a saltar la corda.
1: O un puzzle, no, això?
0: No, em poso molt nerviós, sí. Jo, fent això. No tinc paciència. No tinc
16: doncs
0: paciència.
16: És com un puzzle.
1: Jo vindria amb tu, Eloi.
16: De veritat, doncs que de debò, que relaxa moltíssim.
0: El que ens relaxarà saber és que avui és l'últim dia d'estiu, però que les temperatures, Eloi, de moment no baixen.
16: Sí, bueno, avui baixen una miqueta, 1, 2, 3 graus respecte a les d'ahir, però es manté aquest ambient càlid, molt per sobre de les temperatures que toquen aquesta època de l'any, i així es mantindrà durant tota la setmana, pràcticament. Fins i tot a finals de setmana podria pujar una miqueta més. I res, avui un dia de sol, amb capes de núvols prims, hi ha una mica de tramuntana que ha fet pujar les temperatures una altra vegada a la zona de l'Empordà. Ara mateix a Roses tenen 26 graus ja a aquesta hora del matí.
0: Déu-n'hi-do.
16: En alguns llocs de la costa central 24, 25 a Barcelona. Al sud del país també ho fa una mica de vent de mestralet i fa que tinguem també 24, 25 graus. Per tant, anem disparats i avui es quedarà entre els 28 i 30, potser les més altes a l'extrem sud, 35.
0: Déu-n'hi-do. Està molt bé per ser l'últim dia d'estiu, que em sembla que tindrem un principi de tardor amb temperatures altíssimes, pel que es preveu o no?
16: Sí. De moment comencem amb aquest mateix peu, o sigui, demà i demà passat més o menys les temperatures es mantindran estables. A partir de dijous, divendres, tornen a enfilar-se.
0: Perfecte, que tinguis un bon dimarts, Eloi.
16: Igualment, que vagi molt bé. Adéu,
0: que vagi bé, adéu.
18: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: 93 201 7474. Ens encanta que regaleu teatre, que és un d'aquells regals que sempre és perfecte. Si ho voleu fer d'una manera més senzilla, també podeu entrar a regalateatre.cat i, escolta'm, el més important, fer feliç a les persones que estimem. Per això, des de Regala Teatre, avui us convidem a anar a veure una obra fantàstica que s'està fent a la Villarroel. Tenim un val per dues persones, de La primera llei de Newton. És una comèdia intel·ligent, àgil i extraordinàriament divertida. Anem a saludar els oients que a aquestes hores del matí esteu desperts. Mònica, molt bon dia.
19: Bon dia, matiners.
0: Com estàs, Mònica?
19: Molt bé.
0: Com va aquest dimarts?
19: Doncs bé, mira, d'aquí un parell d'horetes a treballar.
0: Molt bé, i què fas desperta tan aviat?
19: Mira, jo truco perquè tothom truca a aquesta hora per explicar que està llevat perquè treballa o per les feines, no?
0: Sí.
19: Perquè és un forner, un peixater que està a la llotja. Però el motiu del qual jo estic llevada a aquesta hora, tot i que començo a treballar a quarts de vuit, les vuit, se'n diu perimenopàusia.
0: Oh, amiga.
19: I un dels símptomes, bueno, clar, a partir dels 50 la regla comença a fer el burro, i un dels símptomes és això, que et despertes a la nit o que et lleves molt d'hora. Et despertes molt d'hora, vaja.
0: Quan fa que et passa, Mònica, que estàs així?
19: Uf, amb aquest tema de la son porto mig any o una cosa així. No, més.
0: Més.
19: El temps passa ràpid. Un any i pico ja.
0: Ai, mare meva.
19: Em desperto 45 i he tingut la sort de descobrir el vostre programa, perquè abans els programes de les 5 sempre eren d'esports i no m'agrada escoltar programes d'esports. I quan vaig descobrir el vostre programa, diu, sóc la meva salvació.
0: Ai, que bé!
19: Llavors, Sí, llavors us escolto i hi ha dies que em torno a dormir i hi ha dies que no. Sí, no m'he adormit al cap de mitja hora de despertar-me, em llevo, faig feina de casa sense fer soroll perquè si no els veïns em fotran l'ou, no? I després, com que faig cosetes per casa i tal, quan me'n vaig a treballar ja tinc la feina feta i a la tarda me la puc dedicar per anar al gimnàs i veure la tele.
0: Això està molt bé. Doncs escolta, veig que ho tens ben muntat, malgrat tot.
19: Quin remei.
0: Jo que ho celebro, que et puguem acompanyar. Mònica, també una abraçada.
19: Moltes gràcies.
0: Tens el número 1, que vagi molt bé. Adéu.
19: Felicitats pel programa.
0: Gràcies, adeu. Mònica. Adéu, adéu. I de la Mònica al Pedro. Molt bon dia, Pedro.
20: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs tu? Com va el matí?
20: Pues bé, mira, aquí fent el suc, el cafè, els entrepanets, per la dona i per mi, per anar a baixar a Barcelona a treballar.
0: Molt bé, fa molt que estem desperts.
20: Pues a 5 i mitja.
0: Déu-n'hi-do, dos quarts de 6, sí. Doncs mira, t'hem acompanyat en aquest últim tram final del programa. Pedro, a veure si tens sort, d'aquí uns moments el nostre home innocent, Ricard Ostrell, ens dirà un número. Tu tens el número 2, d'acord, Pedro?
20: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Una abraçada, adeu, gràcies. Adeu. I d'en Pedro, en Joan. Joan, bon dia.
21: Bon dia, matiners, bon dia, Catalunya.
0: Sí, m'agrada, la gent amb energia. Des d'on ens truques tu, Joan?
21: Doncs mira, us truco des d'Alcanar.
0: Molt bé. I preparat per anar a treballar o estem de moment esmorzant? Com ho tenim plantejat, això?
21: Preparat per esmorzar i després de treballar. Avui farem oficines, que jo soc jardiner, sí? I avui toca fer oficines. I hi ha primeres hores de la tardor.
0: Ai, sí, noi. Ja. Ui, però veig que ho dius amb ganes, eh? Deus tenir ganes.
21: M'encanta la tardor.
0: Clar, perquè els jardiners entenc que a ple estiu és bastant complicat haver de treballar amb el sol, no?
21: Sí, perquè ha sigut un estiu molt calorós, com ja sabeu tots i totes, i la tardor és molt bonica perquè a mi m'agrada molt començar a donar-li toquets de color al jardí, amb els ciclaments, amb les caiunes i tot això,
0: ara,
21: que
0: ara. Doncs escolta'm, a veure si acabem de rodonir aquest inici de tardor amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Tens el número 3, Joan.
21: M'encantaria, moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé. I d'en Joan, en Guim. Guim, bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: Què tal, Guim?
22: Molt bé.
0: Sí,
22: molt bé,
0: molt bé. Guim, que em sembla que vas trucar-nos ahir, Guim.
22: Vaig trucar ahir, sí, sí.
0: Bé, doncs tu, escolta...
22: T'ho he preguntat i m'han dit que et puguis trucar.
1: I tant.
0: Clar que sí, que es pot trucar les vegades que us doni la gana, que ens escalta, que ens encanta escoltar-vos. Jo sempre us ho dic que sou també la nostra companyia des de l'altre costat de la ràdio. Guim, tens el número 4, a veure si tenim sort avui.
22: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé, adéu. Marta Viana, que tinguis un bon dimarts.
1: Igualment, fins demà,
0: ja m'hi creus. Aquesta mena d'al·lèrgia que tens cada dia al matí.
1: No puc més, ja.
0: Bueno, respiro una miqueta.
1: Sí.
0: Fins demà.
1: Adéu.
0: I d'aquí uns moments saludo Ricard Ostrell, però abans la música de L'Ax amb Bustó.

0: La música de Lax and Busto, Pemi Fortuny al capdavant d'una banda que no ha parat de regalar-nos grans cançons com aquesta que es diu Ara. Ostrell, molt bon dia.
1: Hola, hola, hola.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Bé, estava pensant ara que crec recordar que em vas dir que vas anar a un concert de Lax and Busto i que
1: sí,
0: vas destacar,
1: quants?
0: No?, que encara Pemi Fortuny segueix amb aquesta bona salut.
1: No, no, va ser espectacular aquest estiu, sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, un gran concert. Amb gossos,
0: agrada.
1: Tocaven amb gossos.
0: Sí.
1: I Lax and Busto estava en plena forma, gossos també, eh? Però Lax and Busto, en fi...
0: Una meravella.
1: Sí, sí, sí.
0: Una meravella. Escolta'm, necessito novament la teva mà innocent de l'1 al 4.
1: L'1?
0: Una altra vegada?
1: Sí.
0: Doncs vinga, la Mònica que s'emporta aquest parell d'entrades per anar a la Villarroel.
1: Ahir vaig regalar un llibre de poemes d'Antoni Clapés.
0: Home, molt bé.
1: Del poeta Antoni Clapés sabadellenc.
0: Sí.
1: Per exemple, Ascendir fins al cim. Diu, ascendir fins al cim i continuar. Atravessar el vent. Gosar anar més enllà, encara. Només l'absència deixa empremta.
0: Doncs escolta'm, ho deixes fantàstic, això.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Molt bona tarda, Anna i equip. Ja em perdonareu, però estaré uns dies sense visitar Rambla 54, perquè estic de ressaca musical. He fet una immersió musical al Mercat de Música Viva de Vic. Des de la xarxa vàrem poder viure en directe totes les actuacions de la plaça Major. Divendres i dissabte ens hi van acompanyar Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa, Lia Kali, Keral Laoz, Ginestar, Bayuca i diumenge. Ai, diumenge, Anna, la cirereta del pastís, amb l'astre intercomarcal Quimi Portet, el creador de la sintonia del programa. La plaça Major plena de gom a gom. La gent entregada des del minut zero i un Quimi acompanyat de la seva banda que ho va donar tot i més a casa seva. El tret de sortida va ser amb Montserrat, que ja va enllaçar amb la nostra sintonia, la Rambla. Quin gust tant escoltar en directe la Rambla amb tot el públic cantant-la. Com podeu veure, estic de bona ressaca musical. I avui passejaré per la Rambla.
2: Ivan, quina enveja, no, la Gisela?
3: Francament, sí.
2: Ei, que quan estaven en directe, en ple concert del Quimi Portet, em va enviar un àudio d'aquest moment que diu, del moment públic, i és brutal. El posem?
3: Som-hi.
2: Definitivament, com va dir el mateix Quimi Portet des de l'escenari del Mercat de Música Viva de Vic, és una cançó boníssima. Quina sort que tenim.
4: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Imagineu-vos la Catalunya de mitjans del segle XIX. Encara no hi havia cotxes ni motos i la bicicleta tot just començarà a fer-se un lloc unes dècades més tard. Per moure's d'un poble a un altre, els carruatges i els animals de tir eren els grans protagonistes. I entre aquests vehicles n'hi havia un que destacava especialment, la tartana. Un carruatge de dues rodes amb una coberta de lona o tendal i habitualment tancat per darrere amb una porta. La seva funció, transportar persones i també petites càrregues, ho explica Jordi Gili, d'Amics del Prat.
1: En definitiva, no és res més que un carret, un carro petit, generalment per un animal doncs, més petit que un típic cavall de tiro, amb uns seients generalment a banda i banda i amb una vela. I aleshores, a partir d'aquí, n'hi havia de més senzilles. Aquí, per exemple, hi havia la tartana de Can Bonic, que era una tartana molt maca. Era una tartana que la part de darrere estava tancada amb una porta, amb unes vidrieres, amb els seients entapissats.
0: Durant dècades, les tartanes van ser un dels vehicles d'atracció animal més habituals, tant a les zones rurals com a les urbanes de Catalunya, al País Valencià i les Illes Balears. A Barcelona i als municipis del voltant van tenir un paper important en els desplaçaments, especialment abans de la generalització del ferrocarril, el tramvia i, més endavant, els vehicles a motor.
1: Fonamentalment, la tartana es feia servir com per això, com el cotxe. Pensa que la majoria de gent, molta gent d'aquí al Prat, vagi, vivien en cases de pagès. I aleshores, per venir al poble, per venir a comprar o per anar al metge, el que sigui, o per venir a missa els diumenges o per anar a ballar a l'artesà, es feia servir la tartana. De fet, l'artesà, hi havia unes quadres, hi havia uns pàrquings per guardar-la, per posar les tartanes, i fonamentalment no tant per posar les tartanes sinó per posar el cavall, que si plovia o feia fred que estigués una miqueta com més arrecerat.
0: Avui, evidentment, ja no les trobem circulant com a mitjà de transport, però és molt probable que n'hàgiu vist alguna, perquè la tartana ha sobreviscut al pas del temps com una peça de patrimoni etnològic. Encara avui es pot veure en festes tradicionals com els Tres Tombs i en diferents desfilades i celebracions històriques. I al Prat de Llobregat aquesta tradició continua ben viva. Cada any, carros i carruatges tirats per cavalls recorren els carrers del municipi en una jornada acompanyada de música, gegants i activitats per a tota la família. Es tracta de l'Aplec de la Tartana, una festa que mira enrere per recordar com era la vida quan els cavalls, els carros i les tartanes eren imprescindibles

0: i que tenien cavall, no tenien animal, i aleshores fer un recorregut per totes aquestes cases de pagès, a cada una d'aquestes cases, doncs, donar-los unes auques d'aquestes, i al final això anar a petar a l'antiga granja de la Ricarda i anar allà a fer un dinar. I aleshores vaig dir, home, per què no li diem això l'aplec de la tartana? Perquè si surt bé, potser és una festa per reivindicar l'agricultura i per reivindicar el passat agrícola del Prat, i podem repetir-ho. Perquè llavors això, em diu, home, escolta, això estaria bé quan ho fèiem allà a l'antiga granja de la Ricarda. Hi havia una era molt maca, que era una era enrajolada, per tant, que per ballar sardanes, doncs, anava molt bé i tal. I dic, home, doncs mira, podríem fer una ballada de sardanes, també. Llavors hi vam afegir una ballada de sardanes. I ja es va organitzar millor el tema del subministrament, del dinar i tal i qual. Sempre, pràcticament, el menú del dinar sempre ha estat el mateix, eh? Mongetes amb botifarra i cansalada. I després alguna de postre i ja està. I aquest any, per exemple, com que celebrem el 30è aniversari, bueno, volem fer-ho una miqueta més ampli, el programa, i hem vist l'èxit de l'any passat, que vam fer un concert després de dinar, allò per acabar per una miqueta de sobretaula, doncs aquest any hi haurà el grup de Gospel Prat.
1: A més, la Fira Avícola Rasa Prat és una altra oportunitat de poder gaudir-les gràcies a la col·lecció etnològica de la família Puigcases, que reuneix eines, estris i objectes quotidians de la pagesia del Delta del Llobregat de finals del segle XIX a mitjans del segle XX. Agustí Casas és un dels membres de la família.
2: El tema és mantenir aquesta, el poder imitar amb el material que hi ha, doncs, tant els tatames com alguns aparells que relacionats amb el camp. El Prat abans era absolutament agrícola, per passar després a molt industrial, per passar a ser ara serveis i suspensius, no?
1: Amb tot, la tartana s'ha convertit en un testimoni d'una manera de viure que ja forma part de la nostra història, un vehicle que ens parla del passat agrícola, dels camins i dels pobles d'abans, però que encara avui torna als carrers per recordar-nos d'on venim.
2: Les tartanes, en principi, s'haurien de no es poden estar a la intempèrie. Per tant, això s'ocupa molt de puesto i no pots tu... La gent no viu en cases, viu en pisos, però tant, el que diu la tartana és perquè era pagès o perquè té el luxe que algú li deia així una antiga d'allò. Per tant, és el material d'una tartana és igual com una furgoneta. Simplement que la furgoneta la pots deixar molt de temps i la tartana quan la vas a buscar, com que no l'has fet a servir en X dies, mesos, anys, doncs ara tens que guarnir, netejar-la i mantenir-la.
1: I és precisament en festes com les que encara avui dia se celebren arreu del país on aquest patrimoni deixa de ser només un record i es converteix en una tradició viva. Hola, Anna, sóc la Rocío Santa Eufèmia del Prat Ràdio. Quin plaer saludar-te en aquesta nova aventura radiofònica al Rambla 54. Espero que hagueu gaudit molt del reportatge sobre les tartanes i de la seva història. No sé què t'ha semblat a tu, Anna. Aquí al Prat ja sabeu que som molt de tradicions i també de posar en valor les nostres arrels pageses. A més, avui us vull recomanar venir a visitar els nostres espais naturals. Jo sempre que tinc temps lliure, gaudeixo molt fent una passejada i escoltant els diferents ocells que hi habiten. Esteu tots convidats. Adeu!
3: Hola, bones rambleros i rambleres. Doncs una setmana més, a nivell personal, sortint de la festa major del meu poble, d'Almenar. Així que encara el cap una mica emboirat, però bé. I per un altre cantó, continuem amb els mostejos. La setmana passada ja vam deixar quasi finiquitada la verema 2026. Ens queda, simplement mos queda una parcel·la. Avui, dilluns de festa major,

0: hem fet mostreig i té pinta que fins dijous no entrarem, així que, però ja veiem la final i si no passa res, doncs aquesta setmana acabarem Verema. La Verema 2026 va començar molt aviat perquè vam començar el 12 d'agost, rècord històric del celler La Gravera, i per un altre cantó continuarem i acabarem una mica tard perquè acabarem la setmana del 21 de setembre, però podria ser tancada molt més ràpida, tot i que hi ha hagut més d'un cap de setmana que hem tingut que veure. Així que no res, continuem nosaltres fent treballs de camp, ara netejant.
1: Anem d'un costat a l'altre per la rampa i amunt i avall pel carrer de mà.
2: Jo escolto Ramla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
1: Badalona gent, anem Badalona ja.
3: Doncs, com diu i canta l'Albert Fibla, avui badalonegem. I no només perquè torna al Rambla 54 el Martí Villegas, que és la nostra veu a Badalona, sinó perquè ens porta un tema més badaloní que la penya, per cert, enhorabona a tots, l'Anís del Mono o la Laia Micó, que avui és la jefa de producció indiscutible per ressaca musical, com escoltàvem, de la Gisela. Martí, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, què tal, Anna? Bona tarda.
3: Martí, avui, com deia, ens portes una història més badalonina impossible.
4: Doncs sí, us parlaré de l'Ismael Marín, un veí de Llafià que, gràcies a uns dissenys que podríem dir que són de quilòmetre zero, ha engegat una marca de samarretes anomenada Badaloners. Com us podreu imaginar, aquest concepte doncs, té molt a veure amb la nostra ciutat. Bàsicament, l'Ismael va començar a fer dissenys on combinava els noms dels barris de Badalona amb tipografies visuals molt conegudes arreu del món.
5: Badaloners sempre el vaig concebir com un projecte on jo podia ficar els meus dissenys. Era un portfoli a Instagram, jo quan vaig començar. Seguia altres artistes i dissenyadors, sobretot dels Estats Units, de Llatinoamèrica, i m'agradava molt el rap, i veia que ells pujaven els seus dissenys i jo em trobava estudiant disseny gràfic quan vaig començar com el projecte el 2017.
3: I de tots aquests dissenys inicials, n'hi va haver algun, m'explicaves, que va fer una especial fortuna, no?
4: Doncs sí, n'hi va haver un que va agradar molt. El disseny era simple, la paraula Llafià, que és un dels barris de la ciutat, al centre de la samarreta, però escrit amb la mítica tipografia de la marca de roba esportiva Fila. Suposo que tots tenim al cap aquesta F de color blanc i vermell, o blau i vermell, depenent del fons on estigui escrita, recordem, de la marca Fila. Aquest model va marcar certa tendència a la ciutat i la gent d'altres parts de Badalona li demanava samarretes dels seus barris.
5: Quan vaig començar i els barris va pegar fort, la gent sempre em deia que, oye, jo et vull agafar alguna, però jo no sóc de Llafea, jo no sóc de tal, però vull tenir algú teu perquè em representa el que fas. I llavors crec que la idea per expandir-nos i també donar aquest missatge, no?, de que està bé com ser diferent, de que Badalona al final no hi ha només una lectura de Badalona, hi ha moltes.
3: Home, de fet, qui no voldria tenir una samarreta del seu barri, no?
4: Exacte, Anna, tot i que els badalonins diuen amb orgull que són d'aquesta ciutat, també ho fan amb els seus propis barris. Des que hi ha diversos models de samarreta, l'Ismael explica que ha tingut compradors de tota mena, fins i tot esportistes d'elit.
5: M'han comprat profes, gent del barri com jo, futbolistes també, hi ha un que, bueno, és per exemple Carlos Clerc, que és de Llafià, i bé, no sé, educadors, un munt de gent superdiferent, però que té en comú això, no?
3: Ei, que a banda d'aquests dissenys de barri tan xulos, l'Ismael també participa d'altres projectes musicals i esportius, sempre amb aquesta filosofia una mica quilòmetre zero, de bàsquet, per exemple, com no?
4: Sí, amb un cantant que també s'identifica molt, com deies, amb projectes musicals i aquesta cultura, podríem dir, urbana. Parlem de Valle a Valle, que de fet és d'aquí al costat, és de Montgat. L'Ismael es va encarregar de fer-li el disseny d'alguns logotips i també de samarretes, de merchandising musical. Podríem dir que aquesta sinergia entre dissenyador i artista és del tot natural perquè els dos promouen aquest concepte de petit nucli, però cadascú l'adequa a la seva pròpia realitat, al seu propi municipi, podríem dir. I a banda d'això, Badaloners també ha col·laborat amb Techno Hoopers, uns creadors de contingut sobre bàsquet que també són d'aquí, de Badalona, i conjuntament van crear una samarreta amb motiu de les festes de maig, un disseny on van aglutinar molts elements de la ciutat, cosa que l'Ismael vol seguir fent en un futur.
5: Agafar diferents elements de Badalona, com pot ser el bàsquet, com pot ser el dimoni, coses de barri, no sé, també... És que aquí hi ha molt d'art, també, hi ha gent que és molt diferent, però segur que tots tenen en comú el fet d'haver vingut de Badalona i també fer que la gent també sàpiga coses d'aquí, no?
3: Tots els badalonins sempre exhibiu amb orgull aquest tema del bàsquet, també la cremada del dimoni com a grans símbols de la vostra ciutat. Potser ara, després d'una campanya prèvia al Mundial de Futbol, també incorporareu aquest esport, el futbol, no?
4: Sí, sí, fa tota la pinta, perquè tots recordem l'anunci d'Adidas, que no sé si ho sap tothom, però si no ho explico ràpidament. El maig passat, abans del Mundial, com deies, Adidas va rodar un dels anuncis promocionals de la competició aquí a Badalona, concretament a la Pista Verda de Llefià, un punt de referència al barri on molts veïns i veïnes han passat hores i hores jugant durant la seva infantesa i adolescència. Un anunci on apareixen figures com Leo Messi, Bad Bunny, David Beckham, Lamine Yamal o Timothy Chalamet. Evidentment, Anna, no tots aquests noms van trepitjar la Pista Verda, sinó, creu-me, que crec que la ciutat hagués embogit completament.
3: Una mica.
4: El cas és que aquí a Badalona l'escena urbana té força tirada, sobretot als barris més perifèrics, i aquest anunci, doncs, només n'és un exemple. Artistes urbans de primer nivell com el Morat o De La Fuente també han vingut aquí a gravar videoclips. L'Ismael vol potenciar aquest concepte i fer-lo protagonista a les seves samarretes.
5: Bueno, Badalona és una ciutat que té una escena tant de graffiti com de rap, bueno, esportiva, forta, i per què no, no? Com promocionar-la, i que és el que et dic, no només hi ha que tenir una lectura amb aquesta visió meva que jo fico aquí amb el rap, doncs li donem la volta i juguem amb aquest significat.
3: I al final, la veritat és que Badaloners, doncs, ja és una iniciativa que promou l'orgull pels barris de la ciutat de Badalona i els seus veïns i veïnes.
4: Totalment, Anna, l'Ismael treu pit de ser de Llefià i amb les seves samarretes vol aconseguir que els veïns de Badalona se sentin orgullosos de portar els seus barris o els seus elements a la roba que vesteixen. Fins no fa gaire, diu, això s'amagava una mica.
5: Jo soc de Llefià i quan jo és que jo no ho sabia. Jo quan era petit no m'ho imaginava massa. Però és quan surts del barri que diuen, bueno, tu eres d'ahir, però... saps? Ho veuen com despectivament, i jo crec que és el que et dic, una mica el... si t'agrada el rap com a mi, saps que això de mostrar o ficar al mapa d'on ets és molt important, perquè estàs visibilitzant que hi ha alguna cosa més allà, no? Que hi ha talent.
4: En resum, tal com diu l'Ismael, mola portar el nom del teu barri al pit. No hi ha document que ho descrigui millor que aquest.
5: Quan tens el nom del teu barri al pit, és com, mira, jo tinc una camiseta de mi barri, tu no, saps? I això mola perquè la gent s'identifica.
3: Doncs Martí, una gran iniciativa aquesta, molt original, això de fer samarretes que ens recorden amb orgull d'on venim. Pels oients badalonins, o no cal que siguin badalonins, si els ve de gust, Martí, qui tingui curiositat per veure o comprar alguna samarreta de l'Ismael, on es poden trobar?
4: Molt fàcil, a la seva pàgina web, badaloners.com. Allà apareixen tots els models disponibles, amb talles i tota la pesca.
3: Martí, espera't un moment, perquè la Laia Micó, que normalment està darrere el vidre, ha entrat a l'estudi, avui va vestida de blanc, negre i verd, no sé si això et dona alguna pista.
4: Imagino que sí.
3: I ella volia fer un comentari sobre aquest tema.
6: Sí, hola, Martí. Escolta'm, parlem amb l'Ismael i jo vull la meva samarreta del barri El Progrés. Què és això? Però... he entrat i he vist que només hi havia quatre barris.
4: Sí, sí, de moment li vam fer la petició a l'Ismael que ha d'ampliar aquesta col·lecció de samarretes, perquè realment hi ha molta gent dels barris d'aquí de Badalona que se senten orfes una mica de samarreta.
6: Home,
4: i volen
6: jo totalment. L'Anna em diu, ai, entrevistem, que ja veuràs, que hi ha Badaloners, quines samarretes més xules, i he entrat a la pàgina web i dic, home, dic, i jo què?
3: Falta la seva. Ja li pots estar dient a l'Ismael que tenim aquí sí, peticions sí. De barris concrets, i no sé si fins i tot li arribat alguna petició d'algun altre municipi, de dir que s'hagin interessat per aquesta experiència, per fer la dels seus. Des d'aquí sapiguem... faig una crida a Vilanova sí, sí. i la Geltrú.
6: Aquí tots aprofitem, no, no. Ja ho veus, sapiguem, Martí.
4: Que sapiguem no, però com a mínim aquests dies crec que amb la de la penya en tenim, en sí, tenim sí, prou per sí. anar ben orgullosos. Eh?
6: Sí, sí.
3: Sí, no? Enhorabona a tots dos.
6: Moltes gràcies. Avui estem de ressaca total i encara ens queda, eh? Encara ens queda que hem d'anar a celebrar sí. a les 7 de la tarda. Eh?
3: Doncs mira, tenim una de ressaca musical i l'altra que demà vindrà de ressaca esportiva. El matí, ahir el Martí, demà no li toca.
4: No, no.
3: Martí, doncs veig que Badaloners té molt camp per córrer. Digue-li, si us plau, a l'Ismael aquesta petició que li fem. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí al Rambla 54 amb aquesta història tan simpàtica i tan necessària, això de recuperar l'orgull d'on venim. Fins a la propera.
4: Sí, sí. Merci, fins a la propera.

0: Estàs escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: A pocs metres de profunditat, davant de la costa de Tarragona, hi ha un vaixell que fa més de 30 anys que no navega. Es diu La Dragonera. Amb 65 metres d'eslora, descansa sobre el fons marí, convertida en refugi de nombroses espècies i en un dels punts de busseig més coneguts de la ciutat. Però darrere d'aquest vaixell enfonsat hi ha una història que comença molt abans de la seva arribada al fons del mar. L'any 1960, la Dragonera sortia de les drassanes Juliana Constructora Gijonesa. Era un vaixell mercant de càrrega construït per navegar i transportar mercaderies. Durant anys va formar part de la flota mercant, però amb el pas del temps va quedar fora de servei i és precisament quan deixa de navegar que comença la seva història més sorprenent. A Tarragona, la Societat d'Exploracions Submarines, la SES, feia dècades que treballava per conèixer millor el fons marí. La idea era crear un espai que permetés protegir i estudiar la vida marina i alhora oferís un lloc interessant per practicar el submarinisme. I van trobar una solució ben singular: convertir un vaixell que ja no tenia ús en un escull artificial. La Dragonera va ser escollida, doncs, per formar part d'aquest projecte, però abans d'enfonsar-la calia preparar-la a consciència. No es podia simplement agafar un vaixell vell i llançar-lo al mar. Es van retirar combustibles, olis i altres materials contaminants. També es van eliminar elements que podien representar un perill per al medi marí o per als submarinistes. I una de les peces més importants del vaixell, el seu enorme motor, va ser extreta. Avui aquest motor es conserva al Museu del Port de Tarragona. Tot estava preparat i el 9 de juliol de 1994 la Dragonera va iniciar la seva última travessia. Aquesta vegada, però, no havia de tornar a port. Va ser enfonsada deliberadament davant de Tarragona, en la zona que posteriorment formaria part del parc subaquàtic. El vaixell va quedar sobre un fons de sorra escorat cap a babord. La part menys profunda se situa aproximadament als 14 metres i la més profunda arriba fins als 24. I és aquí on comença la seva tercera vida, perquè la Dragonera ja no era un vaixell, era un nou hàbitat. Amb el pas dels anys, algues i altres organismes van començar a colonitzar-ne l'estructura i el vaixell es va convertir en refugi per a diferents espècies marines. Però aquesta història no només es pot explicar des de la superfície, també es pot viure. Avui, diferents activitats i immersions permeten als submarinistes acostar-se a les restes de la Dragonera i descobrir-les de primera mà. Un dels actors principals és la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona, entitat sense ànim de lucre, que s'encarrega de gestionar l'accés al parc subaquàtic. N'hem parlat amb la seva presidenta, Anna Belén Martín.
4: Nosaltres el que fem és gestionar l'accés a aquest parc. Tothom pot arribar a aquest parc. El que passa és que tens que arribar amb unes condicions, és a dir, no tothom pot fer busseig lliurement. N'hi ha diferents nivells de busseig i n'hi ha diferents vies d'arribar al parc. Pots arribar per terra amb el far de la Banya, que és a les casetes que tenim nosaltres com a associació allà, però també pots arribar per mar per qualsevol dels clubs ja com oberts que hi ha a Tarragona i hi ha altres llocs.
3: El descens és probablement un dels moments més espectaculars. A mesura que el submarinista baixa, el vaixell apareix sota l'aigua, primer com una silueta i després cada vegada més definit. Finalment apareixen les formes de la Dragonera, el casc, les cobertes i les diferents estructures que encara es conserven. El que fa especial aquesta immersió és que no només permet veure les restes d'un vaixell, permet veure també com el temps l'ha transformat. Allà on abans hi havia acer, ara hi ha vida, peixos que utilitzen les estructures com a refugi i organismes que s'adhereixen al casc. Espais que abans formaven part d'un vaixell mercant i que ara tenen una funció completament diferent. La natura ha anat ocupant l'estructura creada per l'home i aquesta transformació és un dels grans atractius de l'excursió. Ens en dona tots els detalls Anabel en Martín.
4: Dins la Dragonera no es pot entrar, però per al voltant de la Dragonera i per entrar a la popa, que és on està encara la cabina de popa, es pot entrar perquè això és obert, és una àrea oberta, no tens que entrar dins, està obert. La Dragonera el que té és que cada vegada que baixes trobes alguna cosa diferent. Per exemple, a proa hi ha l'antic molinete, i ahir hi sol veure una morena que de tant en tant s'enganxa al molinet aquest i arriba, si veus la morena un dia sí, un dia no, segons com li dona la morena. I n'hi ha moltes barracudes també, n'hi ha molta vida, molta durada, molts fans de peixos, i jo crec que el més curiós és arribar i veure des de la popa tots els fans de peixos que hi ha sota la popa, perquè n'hi ha, de veritat que hi ha molta vida. I llavors la si tu arribes per sota, diem tocant el fons, veure tots els peixos i l'alçada de la Dragonera, perquè és un bar gran, és un vaixell gran, és molt xulo.
3: Amb tot, la Dragonera forma part d'un projecte molt més ampli. Després del seu enfonsament, altres embarcacions i estructures també van passar a formar part del Parc Subaquàtic de Tarragona i l'any 1995 es va inaugurar oficialment aquest espai. L'objectiu era combinar la conservació del medi marí, la investigació i la pràctica del submarinisme i amb el temps el projecte ha demostrat que un objecte artificial pot acabar integrant-se en l'ecosistema. La Dragonera n'és probablement l'exemple més conegut. Però qui pot fer aquesta activitat? És una excursió per a qualsevol persona? Cal tenir experiència? I com es garanteix que la visita al vaixell sigui segura i respectuosa amb el medi? Ana Belén Martín ens explica els diferents nivells pel que fa als requisits dels bussejadors.
4: El que es fa és tindre un protocol per sol·licitar l'entrada al parc. És com si fos un accés. I aquest accés tens que ajuntar la teva titulació de busseig i la teva llicència, és a dir, és com conduir un cotxe, perquè ens entenem. Tothom té que tindre el carnet de conduir i a més també té que tindre l'assegurança. No pots bussejar si no tens una assegurança, perquè no té que passar res, però tens que estar assegurat per si qualsevol cosa sorgeix, tindrà el teu recolzament. Per arribar a la Dragonera tens que tindre com a mínim l'Open, que és el i jo recomanaria l'Advance, del PADI, i també el bussejador d'una estrella d'aquí, perquè la Dragonera a sota de la Dragonera arribes a vora 24 metres de profunditat. I llavors per baixar a 20 metres de profunditat bussejant ja tens que tindre una experiència i uns índexs.
3: Per als submarinistes, la Dragonera és molt més que un punt al mapa, és un lloc on conviuen dues històries, la història humana d'un vaixell que va néixer l'any 1960 per navegar i la història natural d'una estructura que després d'enfonsar-se l'any 1994 ha estat ocupada progressivament per la vida marina. Avui, quan algú es submergeix fins a la Dragonera, fa un viatge en el temps. Pot observar les restes d'un mercant que va tenir una vida molt diferent de l'actual, però també pot veure com el mar ha transformat aquest objecte. Un vaixell que ja no transporta mercaderies, però que ara transporta una altra cosa, història, biodiversitat i experiències per als qui baixen fins al seu costat. Des de la superfície, la Dragonera és invisible, però sota l'aigua, a entre 14 i 24 metres de profunditat, hi ha els 65 metres d'un vaixell que fa més de 3 dècades que espera els submarinistes i potser aquesta és la part més fascinant de la seva història. La Dragonera va ser construïda per navegar, va quedar fora de servei i quan semblava destinada a desaparèixer, va començar una nova vida sota el mar.

La història de la Dragonera és la història d'un vaixell que va deixar de navegar, però que encara continua explicant coses. Només cal posar-se les ulleres, entrar a l'aigua i baixar, perquè a Tarragona una part de la història marítima no es troba en un museu, es troba sota el mar.

0: Bona tarda, Anna. A veure què t'ha semblat aquest primer reportatge de la temporada sobre la Dragonera. I ja que estic, me presento. Jo sóc l'Eduard París, una de les veus de Ràdio Ciutat de Tarragona i que, per tant, aniran passant per aquests micròfons de Rambla 54. Des d'aquí, des de Tarragona, doncs, bueno, ens considerem una ciutat molt multiesportiva i que no podia ser d'una altra manera. El meu perfil, doncs, m'ha enfocat precisament cap als esports. M'encanta fer-ne seguiment de pràcticament tots, però especialment de l'esport rei, del futbol.
1: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
1: Que vagi equivocat.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
3: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
1: Vale, va, un altre cop.
2: Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Ei, què tal? Mira, jo sóc l'Oriol, l'Oriol Leo de Ràdio Arenys, l'emissora de Gana de les emissores locals de Catalunya. Però vaja, mira, això és un detall, això és igual. El que ens importa és que aquí a Arenys tenim un robot que ens atén quan anem, per exemple, a una clínica dental, eh? Allò que vas al dentista perquè vols que et facin algun tractament, doncs qui t'atén és un robot. I a més també aquesta clínica dental, la clínica dental Marina Ostrell, on hi ha aquest robot, també implanten la darrera tecnologia en els seus tractaments. De tot això en parlarem i ho volem descobrir perquè volem conèixer aquest robot, eh? Us el vull presentar, a veure què ens explica i a més descobrirem també tot això, tots aquests tractaments, aquesta nova tecnologia que es pot fer servir en aquest cas, doncs, quan t'han d'arreglar la boca, Anna.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Trencar el sedentarisme.
7: El sedentarisme és un dels principals factors de risc per nombroses malalties cròniques com la diabetis o les malalties cardiovasculars i l'obesitat. Trencar amb el sedentarisme és essencial per millorar la salut i augmentar la longevitat. Incorporar petites activitats físiques al llarg del dia, com caminar, utilitzar les escales en lloc de l'ascensor o fer estiraments, pot marcar una gran diferència. També és útil establir rutines d'exercicis regulars, com ara practicar esport o fer exercicis a casa. Aquests hàbits senzills ajuden a mantenir-se actiu i saludable, millorant tant el benestar físic com mental.
6: Salut activa.
8: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Des de l'OMS ens recomanen molt moure'ns sovint, llavors ells ens diuen que 30 minuts al dia seria una cosa més recomanable. A partir d'aquí cadascú podria intentar fer el que ell veiés. Per exemple, la gent que està moltes estones sentada en una oficina o durant el dia a dia, seria molt important que sovint s'anessin aixecant de la cadira, fer uns estiraments, donar mobilitat al cos en general, i això ens ajudaria molt a prevenir futures lesions que podrien sortir en el nostre cos. També és important moure's quan hi ha dolor, encara que notem dolor cervical i de més, fer uns petits moviments cervicals de rotacions, d'estiraments de la zona i de més, també ens ajuda a prevenir que aquest dolor s'instauri més, en aquest cas, als cervicals.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Continguts en xarxa.

0: que...
1: Una curiositat fascinant del regne animal és que molts poden caminar poc després de néixer. Aquest fenomen s'observa principalment en espècies que són preses potencials al seu hàbitat natural. Per exemple, els herbívors, com els cérvols, els cavalls i els antílops, neixen amb l'habilitat innata de posar-se drets i caminar en qüestió de minuts o hores. Aquesta capacitat és crucial per a la seva supervivència, ja que els permet seguir les mares i evitar els depredadors des de l'inici de les seves vides. En el cas dels cérvols, per exemple, els cervatells poden estar drets en uns 10 o 20 minuts i caminar dins de les primeres hores. Les seves cames llargues i primes, juntament amb els músculs desenvolupats, els ajuden a mantenir-se drets ràpidament. Els cavalls també mostren habilitats similars, amb poltres que solen estar drets i alletant-se en menys d'una hora després de néixer. Aquesta habilitat és deguda a un desenvolupament neuromuscular avançat que es produeix durant la gestació. El sistema nerviós i els músculs d'aquests animals es desenvolupen prou a l'úter per permetre'ls fer moviments complexos poc després del naixement. En contrast, els humans i altres primats no tenen aquesta capacitat degut a diferents estratègies de supervivència. Els humans neixen amb cervells menys desenvolupats que continuen creixent significativament després del naixement, cosa que els permet aprendre i adaptar-se a un entorn social complex.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
4: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
2: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Continguts en xarxa.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també en Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos límpies. El Consell d'Educació de Catalunya es reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Sigui com sigui, des del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil s'ha mostrat escèptic sobre l'efectivitat d'aquest procés des del Notícies en xarxa.
3: Pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics.
1: Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat. I només en un mes i mig s'han fet una 30ena de detencions. El govern...

L'Inspira Ripoll. El dissabte 26 de setembre viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumi Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. El Territori 17 avui, a partir de 9:45, després d'haver repassat l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista. Avui l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, parlarà sobre l'Escola de les Lloses, que s'estrena després de 57 anys sense haver-n'hi. I ho farà amb Jaume Acuní, el mateix alcalde de les Lloses, i Marc Ràfols, el regidor d'Educació de les Lloses. Després de 9:45 serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez, i avui acabarem el programa amb la secció de Cafè Cultural, on parlarem sobre el Festival Inspira de Ripoll. L'Isaac parlarà amb la Laura Caballero, responsable de comunicació de la Fundació MAP. Però tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Després del balanç dels dos primers anys del mandat que va fer la setmana passada el president Salvador Illa, aquest cap de setmana ha estat el torn dels 16 consellers. El titular de Justícia, el biguetà Ramon Espalader, va escollir el Museu Episcopal de Vic per fer el balanç del departament. Andreu Jiménez, del Nou FM.
1: El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espalader, va triar dissabte fer balanç dels dos primers anys de legislatura a casa, concretament al Museu Episcopal de Vic. El conseller va posar en valor els avenços al departament, però també va fixar els reptes per a la segona meitat del mandat. I ho feia amb la mirada posada en el territori. Un dels projectes que va voler destacar va ser el futur Palau de la Justícia de Vic.
2: Ara farem la recepció tal com vam dir, doncs el solar, a partir de mitjans l'any que ve encarregarem el projecte, i això ja és un camí que no tindrà passes enrere.
1: Per al president del Consell de l'Advocacia Catalana i degà del Col·legi d'Advocats de Vic, Rogeli Montoliu, el futur equipament és també una forma de reforçar la justícia des del territori.
3: El Palau de Justícia de Vic comença a treure el nas. D'aquí 4 o 5 anys em penso que el tindrem construït i acabat, i no sé qui el podrà inaugurar, però s'inaugurarà. L'Ajuntament cedirà gratuïtament, no sé si esteu ja en tràmits de cessió o no, el solar per poder construir la Generalitat aquesta infraestructura. Això sí que és fer territori.
1: Montoliu també va posar en valor altres avenços recents a Osona, entre aquests el retorn a Vic de les visites penals, que fins ara es feien a Manresa, i la creació de la fiscalia pròpia, que assegurava que ja està tenint efectes. I abans d'acabar l'any, Vic incorporarà un 7è jutjat, una ampliació que, segons Montoliu, evidencia el creixement dels serveis judicials a la comarca. L'altre gran pas endavant, en clau osonenca, arribarà aquest octubre amb la posada en marxa del grau en dret a la Universitat de Vic.
3: Aquí 9 dies passarà a Vic una cosa que no sé si històricament havia passat mai o no, que és que s'impartirà el grau en dret. Això és una qüestió que per nosaltres té molta rellevància.
1: Però més enllà dels projectes territorials, Espadaler va situar també entre les prioritats dels dos anys que queden garantir l'ús del català a la justícia. El conseller admet que tots i els avenços encara queden camí per recórrer perquè els ciutadans puguin utilitzar el català amb la normalitat davant dels tribunals. Aquest és un dels reptes que Espadaler vol abordar en el nou bienni, juntament amb la transformació del servei públic de la justícia, la digitalització i l'escurçament dels terminis judicials.
0: Avancen els tràmits per convertir l'antiga fàbrica de les galetes Birba de Camprodon en habitatges. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: La propietat de l'antiga fàbrica Birba de Camprodon, ubicada al número 3 de l'Avinguda Maristany, vol convertir-la en pisos. L'edifici, catalogat com a bé cultural d'interès local, BECIL, es va inaugurar l'any 1929 per fabricar-hi les famoses galetes, perquè l'aposta de Llorenç Birba per comercialitzar-les va ser un èxit. Es van començar a vendre fora de la comarca i calia ampliar la producció. L'any 2008 la factoria es va traslladar a la planta actual de la colònia Estabanell. Des de llavors, l'edifici del costat del passeig Maristany va quedar en desús. El ple de dijous de l'Ajuntament va aprovar amb 9 vots a favor de l'equip de govern de Tots per Camprodon, PSC i una abstenció de Més Camprodon Esquerra, a l'oposició, una verificació del text refós de la modificació puntual del planejament urbanístic en aquest àmbit, que ja tenia el vistiplau de la Comissió d'Urbanisme. A la pràctica, això suposa que en un futur l'edifici canviï l'ús industrial actual per un dels residencial, que permetrà ubicar-hi al voltant de 55 habitatges. L'alcalde socialista, Xavier Guitart, va explicar que en tractar-se d'un BECIL, la propietat no pot alterar-ne l'estètica.
5: Això també inclou una part del jardí, per tant, hi ha una part del jardí que no es pot tocar, i la valla perimetral tampoc es pot tocar. Per tant, l'estètica en si no canviarà, tret del nou volum. En aquest cas, sí que dir-vos que la part de l'edifici no, com marca la llei urbanística, la meitat de l'edifici, aproximadament un 45%, ha de ser per HPO, de protecció oficial. Això és obligatori, a més ho posa la resolució d'urbanisme.
4: A més, la propietat haurà de cedir una via, principalment per a vianants, que unirà el carrer Nou i l'avinguda Maristany. També hauran d'entregar els jardins de Can Virba dels americans, de la banda del carrer Nou. Guitart va aprofitar el punt per desmentir el rumor que l'antiga fàbrica podria acollir una nova residència d'avis. Tot i abstenir-se, Xavier Juncà, d'Esquerra, va ser crític amb el projecte, que ja no els va agradar quan es va presentar.
6: Encara no entenc, alcalde, si un dia m'ho pots explicar, com és que Ripoll i Sant Joan estan com a municipis tensionats i Camprodon no ho està? No ho entenc. Si mires els preus de lloguer de Camprodon amb els de Sant Joan o Ripoll, tenen res a veure. Acabaran fent aquesta operació, que intento dir-ho el més suau possible, però per nosaltres és una operació d'especulació pura i dura d'habitatge.
4: El cap de l'oposició va recordar que el canvi d'ús urbanístic faria pujar el preu i no sabia fins a quin punt l'Ajuntament podia posar-hi bastons a les rodes. Entenia que s'havia valorat evitar litigis amb la propietat, ja que fins ara Urbanisme no hi ha posat pegues.
0: Com cada 21 de setembre, ahir es commemorava el Dia Mundial de l'Alzheimer, amb l'objectiu de conscienciar sobre aquest dia de la campiona del món de bici trial. Alba Riera va visitar el centre de dia Sant Jordi de Vic, on és també el seu avi usuari, Andreu.
1: A Osona hi ha al voltant d'un miler de pacients diagnosticats amb Alzheimer que reben tractament farmacològic. Coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia, l'esportista vigatana Alba Riera, campiona del món de bici trial, va visitar els 65 usuaris del centre de dia Sant Jordi per conscienciar sobre l'Alzheimer.
7: El meu avi està aquí al centre de dia i res, jo crec que els hi ha anat tots bé per distreure's una mica i veure alguna cosa diferent. Donar aquesta imatge pel Dia Mundial de l'Alzheimer, que és molt important, si hi ha de donar més nom en aquestes malalties.
1: Ja fa uns anys que per aquestes dates els usuaris d'aquest centre de dia reben la visita d'alguna persona destacada del món de l'esport o la cultura amb la idea de visibilitzar l'Alzheimer. Aquest matinal la van anomenar Pedalem per la memòria. Sentim el director del centre, Joaquim Capmany.
8: Què l'Alba Riera? Pues perquè és una dona que ha aconseguit uns títols a nivell mundial molt importants i ha fet unes victòries molt destacades a nivell mundial. Sí que és un esport minoritari, però necessita una tècnica molt, molt potent i molt important per arribar on ha arribat ella. I creiem que és la persona indicada aquest any per donar la veu en aquesta dia tan, tan especial. És per, sobretot, arribar a gent jove i a conscienciar sobre el Dia Mundial de l'Alzheimer.
1: Riera va parlar de la seva disciplina i va fer una mostra in situ.
8: Primer amb una mica de sobtats, perquè han dit, ostres, que fa una persona una bicicleta aquí, però després els hi ha encantat l'espectacle que han fet i l'equilibri ha set únic.
1: La malaltia que es diagnostica sobretot a persones de més de 65 anys és la demència més comuna. Fins ara no s'ha trobat cap cura, però sí que s'avancen eines de detecció.
0: I canviem de qüestió perquè cada cop són més les empreses que apliquen l'intel·ligència artificial en el seu dia a dia i enmig d'aquest creixement exponencial. Avui volem saber com s'està vivint des del mateix sector parlant amb els principals afectats, no, Enric Rubió?
9: Exacte, Ona, així és. I és que hi ha estudis que calculen que possiblement fins a un 50% de les empreses del Vallès Oriental utilitza la intel·ligència artificial en el seu dia a dia de manera habitual. I tot i que hi ha professions on pot ser menys visible aquesta utilització, el món artístic no és pas una d'elles, sinó tot el contrari. I és que ara mateix és una de les més afectades. És molta la gent que utilitza la IA per fer cartells, dissenys, logotips o fins i tot il·lustracions de publicacions. Tot i haver un consens comú, fins i tot en el fet que a nivell visual no és cap millora, cada vegada és més comú, valgui la redundància, veure la publicitat i tot tipus d'imatges gràfiques fetes amb la IA. Inclús si mirem el Baix Montseny, que és la zona que ens afecta, hi ha casos com l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, que basa tot el disseny de les seves xarxes socials en la intel·ligència artificial, inclús en algunes convocatòries parlant d'artistes locals. I malauradament, no obstant, no és una excepció del que es viu arreu de la comarca.
10: Ens afecta constantment, o sigui, els jocs de feina i la feina dels il·lustradors s'ha reduït un muntó. Només cal veure tots els cartells de festes majors que es fan ara a Mia, que són tots el mateix cartell, els cartells que es fan per diferents negocis, fins i tot empreses professionals que l'han incorporat en la seva manera de treballar.
11: Jo que treballo en el sector cinematogràfic diria que la intel·ligència artificial, per sort, ara no crec que ens hagi afectat molt. Per ara estan valorant la feina humana, però dic per ara perquè potser arribarà un punt o arribaran algunes productores que sí que prioritzaran doncs, el que sigui més econòmic i no la part artística que hi pugui haver darrere, quan realment és el que ens porta a estar en aquest sector, no? Que si no volguessis fer una cosa que tingui ànima o sentiment darrere, doncs no et dedicaries al cine.
9: Heu escoltat a Gerai Toledano, dissenyador de videojocs i il·lustrador, i Ània Balcells, dos cardedeuencs que han de lluitar dia rere dia perquè les seves professions segueixin duent-se a terme amb la capacitat artística dels propis creadors. Així que ens han volgut exposar les seves vivències i opinions al respecte.
10: A nivell ètic, no té cap mena de sentit. S'ha fet servir obres amb propietat intel·lectual, obres d'artistes petits, obres d'artistes locals per entrenar la IA, que no està veient ni un cèntim de la feina que han fet. I en canvi ChatGPT, totes aquestes empreses grans estan fent d'or. I a més ho han admès. Si la IA s'hagués de fer només amb coses amb lliure drets d'autor i tal, no hauria sortit, no és rentable, no es pot fer negoci. Llavors, ja és que la base està malament plantejada, està malament desenvolupada i està directament en contra dels drets dels artistes i els drets humans en general.
9: I és que en un moment on la qualitat de l'educació està sota mínims, una eina com aquesta és precisament la que està utilitzant ara mateix molta de la gent que s'està traient carreres davant d'uns escassos o nuls controls de la qüestió i de la percepció de que tot plegat no és tan greu.
10: Hi ha estudis científics que han demostrat que la utilització de la IA com a eina de consulta i tal està literalment podrint el cervell de la gent, està fent que pensin menys i que la seva capacitat d'idear coses i de pensar s'hagi reduït d'una manera brutal.
11: És cert que ens està fent més estúpids, vull dir, tinc amigues que són professores i se n'adonen, no?, de la incapacitat que tenen ara alumnes de primer, segon d'ESO, més grans o més petits, de fer qualsevol treball sense la intel·ligència artificial, vull dir, ens n'estem tornant dependents i no en som ni conscients, i quan en siguem conscients ja serà massa tard.
9: Igual que està passant ara amb les pantalles, que s'està reculant en la seva implementació o ensenyament, molt possiblement no tardarem en veure grans línies vermelles pel que fa a la utilització d'una eina que, per molt que s'intenti obviar, cada cop ens fa menys lliure pensadors i ens mina la capacitat de comprensió i expressió oral.
0: I després de 3 dies marcats principalment per l'activitat professional, aquest cap de setmana s'acabava el mercat de música viva de Vic. Andreu.
1: Més de 170.000 persones han passat pel Mercat de Música Viva de Vic des de dimecres fins diumenge, superant les xifres de les darreres edicions. Segons les dades recollides de les enquestes, 6 de cada 10 assistents són de fora de la comarca d'Osona. Per a la plaça Major hi van passar 18.000 persones divendres i 27.000 dissabte. Són xifres que reforcen el model i l'interès per la proposta. Joan Rial és el director artístic del Mercat.
12: Nosaltres que ens ho mirem amb una manera més de programador, no? Quan encertes el públic, l'espai i el concert, crec que es donen tots els condicionants per estar contents i també per estar un punt sorpresos.
1: L'escenari de la plaça Major s'ha consolidat com el principal on es programen propostes de gran format. Qui encetava els concerts a aquest espai era Dan Peralbo i el Comboi divendres amb el seu característic rock català i la presència damunt l'escenari de Josep Valldeneu, d'Oques Grasses, que va rematar Ai, ai, ai, quin goig que fas, amb el seu saxo. Però si Dan Peralbo omplia la plaça Major, qui li seguia el ritme era Mamaduixa, el projecte de Bruno de Fabrici, sorprès de la bona rebuda del públic, i tancava les actuacions divendres era Lia Cali. Qui no en va tenir prou dissabte va poder gaudir d'alguns dels concerts més esperats de la fira. Obria Queralt Lahoz, immersa en la gira Favorosa Tour.
13: Jo estic superfeliç, m'ho he passat superbé, el públic ha estat meravellós, m'han donat tot. Molt bé, molt bé.
1: Ginestà va ser el concert més multitudinari de la plaça. Els germans barcelonins van reunir prop de 12.500 persones. Hi havia fins i tot qui era des del migdia per agafar el millor lloc possible davant l'escenari. El directe no va decebre i el públic va respondre amb eufòria. Sentim-los.
14: La gent s'ha emocionat, la gent ha plorat, la gent ha cantat, la gent ens ha fet sentir molt especials, i quan fas un concert així de gran, doncs no és el que esperes, però aquesta vegada ha sigut el que ens hem trobat.
15: Hem baixat el públic, tenia moltes ganes de fer aquesta acció avui aquí a la plaça Major de Vic, i hem acabat amb un bloc que ha fet aixecar tota la plaça Major. Ha sigut increïble.
1: Qui tancava el segon dia del concert a la plaça Major va ser Belluca. Pel que fa al diumenge, Quimi Portet va ser l'encarregat de tancar la 38a edició del Mercat de Música Viva a la plaça Major amb un convidat especial. Manolo García, amb Quimi Portet, va cofundar l'Último de la Fila, van interpretar temes com Em trenques el cor i Massa.
0: I altres espais, com els de la plaça de la Catedral, la Carpa o les Adoberies, també van ser escenaris de propostes molt diverses. Andreu.
1: Més enllà de la plaça Major de Vic, es va sotmetre la música en directe durant els últims 3 dies del Mercat de Música Viva. Propostes repartides per diversos escenaris de la ciutat, com el de la plaça de la Catedral, que des de la direcció del mercat consideren que ha estat un encert. Divendres a la tarda, per aquest escenari, van passar els francesos Irini Mons i els bascos Marta Lacerte.
16: Con el primer disco que sacamos en octubre del 2024, girando dos años prácticamente, y ya nos quedan tres conciertillos con esta, de esta etapa, y a final de año ya sacamos lo que sea nuestro segundo álbum. Así que bueno, cambio de etapa pronto.
17: Un directo rápido, contundente, y para que le guste, que se venga.
1: I dissabte també va ser el torn, procedents també d'Euskal Herria, del trio Hoffe, liderat pel cantant Igots Méndez, una formació que fusiona la música electrònica amb el post-punk i que s'ha convertit en una de les propostes destacades del panorama actual. Hores més tard, l'escenari va acollir Crim, la banda tarragonina que dimecres anunciaven al mar del mateix mercat una aturada després de 15 anys. Per tota la ciutat, els assistents també podien trobar petits escenaris. Per exemple, el cas dels usonencs Boys Dam, que dissabte a la tarda van reunir més d'un centenar de persones a la plaça del Cafè de Vic per gaudir de grans èxit del rock català. Uns carrers més enllà, la Jascava va acollir propostes com els madrilenys Àlex Abril o Gene Reig Quartet, entre d'altres. A la Carpa de l'Atlàntida, durant tot el cap de setmana, també s'hi van poder veure propostes molt aclamades pel públic, com Remei, de Calafresca, Valle Valle o la Barcelonina Maig. I a pocs metres de l'escena off del mercat, prenia protagonisme amb les Adoberies Fes, una 38a edició del mercat que ha brollat la música en directe per als carrers i que ha convertit la ciutat durant 4 dies en un punt de trobada per descobrir nous artistes i tot el talent musical del territori.
0: Sant Feliu de Codines va posar diumenge punt i final a la Festa Major d'enguany, una edició marcada sobretot pels canvis d'ubicació de la gran majoria d'actes a causa de les obres de la plaça Josep Umbert Ventura, Laia de Déu, una codinenca.
18: Una Festa Major que ha obligat a la Comissió de Festes, les entitats i l'Ajuntament a buscar alternatives i nous espais, però que també ha mantingut bona part dels actes que ja formen part de del programa habitual. Ara, després de 4 dies intensos, toca fer-ne balanç. En una primera valoració, la regidora de Cultura, Caral Vinyals, en feia una valoració positiva i destacava la participació en els diferents actes.
19: Doncs va ser un any més una Festa Major molt participativa, amb un seguit d'actes que ja tenim fixes aquí a Sant Feliu, que sobretot són els organitzen les entitats, però també els que organitza la Comissió de Festes, com els concerts de la nit i altres.
18: Una valoració que també comparteix la Comissió de Festes. Pol Puello posa el focus precisament en la capacitat d'haver tirat endavant la Festa Major, tot i no disposar enguany de la plaça.
20: Crec que hem demostrat que per moltes traves que tinguem, per tenir menys espais, per una manca de plaça, que ens en sortirem amb tot, que pot venir el que vulgui, que tenim un poble ben viu, unes entitats amb ganes de fer festa i d'ensenyar el que treballen tot l'any i endavant amb tot. Molt feliços d'aquesta Festa Major del 2026.
18: I si una cosa ha quedat clara durant aquests 4 dies és que en plaça o sense ella les entitats continuen tenint un paper imprescindible en la Festa Major. Els geganters estrenen nova figura, el gegantó Balonet, el grup del Correfoc, el Follet i la Fantasma, amb el seu Correfoc infantil a Cabana, Can Buixó, amb moltíssims infants gaudint del foc. Per altra banda, el Correfoc adult també va amb el seu final al Pla de l'Os convertit en plaça i al seu Castell de Focs a Cantalet, o la recuperació del Vall de la Filada són només alguns exemples de tot el que s'ha pogut viure aquests 4 dies al municipi. I al costat de les activitats més tradicionals també hi ha hagut espai per a noves propostes, com és el concurs d'avions de paper, per exemple, que ha tingut una bona acollida entre els infants, i també el concurs que s'ha estrenat enguany del Codinenc de l'any, a l'últim dia de Festa Major, al sopar de la M. Calo, que l'Ajuntament ja es planteja mantenir en properes edicions. Per tant, 4 dies de Festa Major que deixen enrere una edició marcada per la falta de la plaça Josep Umbert Ventura, però, per altra banda, marcada per la capacitat de buscar alternatives, mantenir activitats i recuperar tradicions. Ara toca descansar, fer balanç i, sobretot, guardar els records d'una Festa Major que un any més ha tornat a omplir els carrers de Sant Feliu de la seva gent.
0: I la Colla Bastonera de Cardedeu ha celebrat aquest dissabte el 20è aniversari del seu naixement, una entitat sorgida d'un taller de l'Escallot l'any 2005 que va portar alguns dels participants a agrupar-se i sortir a ballar a la plaça per primera vegada durant la Festa Major del 2006, Enric.
9: Així és, Ona, i és que, de fet, a partir d'aquella primera ballada, molta gent es va engrescar i es va sumar al projecte. Uns anys més tard, la colla va decidir ampliar-se també als més petits i als mitjans. Una aposta per les noves generacions que, segons expliquen des de l'entitat, són avui una de les forces i una de les principals fonts d'il·lusió de la colla bastonera. Al llarg d'aquestes dues dècades, la colla ha anat creixent i evolucionant, incorporant nous balladors i balladores i ampliant també el repertori de balls. Escoltem a Albert Mañosa, membre històric de la colla.
21: La colla s'ha anat articulant a partir d'una tradició, com és el Ball de Bessons, i ha anat buscant maneres d'anar evolucionant i els balls que fèiem al principi, alguns encara els fem, però alguns altres són nous, els han aportat, tenen una mirada diferent, s'ha obert aquest ventall de possibilitats de balls, amb nous balls, i hem fet creació de nous balls propis de la colla, que això és molt important, amb música de músics de la colla i músics de Cardedeu.
9: La celebració ha comptat amb una cercavila dinàmica amb la participació de diverses colles, com ara escoltàvem, d'arreu del territori català. Una mostra a la plaça de l'Església i un ball amb cardances a la plaça de Sant Corneli. Una jornada pensada per commemorar dues dècades de trajectòria, però també per posar en valor totes les persones que han format part de la colla al llarg d'aquests anys. Des dels fundadors fins a les persones que s'hi han anat sumant. Escoltem, per exemple, a Jordina Carbonell i Laia Gutiérrez, dues joves que van néixer just quan es fundaven els Bastoners.
2: És un orgull perquè... vulguis o no, 20 anys són l'edat que tinc jo i és bastant, no sé, ens fa com molta il·lusió i a sobre poder nosaltres també com estar una mica al peu i així amb la nostra colla, perquè ja ens sentim nostra. És això també que ha dit una mica, com fer poble, fer cultura, fer país una mica, no sé, ens agrada molt, és un honor, en veritat.
3: Jo crec que ens agrada molt com poder estar tots junts, o sigui, ens ho passem molt bé en els assajos, la veritat. I com una mica la cultura, no fer poble, que al final Cardedeu, doncs ara mateix potser està creixent molt i hi ha molt poca gent que faci cultura popular i és important.
9: La celebració ha acabat amb un sopar popular i molta festa a càrrec de PD Perla, una cita que ha servit per reunir diferents generacions de bastoners i bastoneres i compartir la passió pel ball de bastons i la cultura popular.
0: Marc Vizcaíno i Anna Tarabosa guanyen la una cursa del Taga 2040 amb rècord de participació local, Isaac.
4: La 27a edició de la cursa del Taga 2040 de Sant Joan de les Abadeses va ser un èxit rotund amb 400 participants que van prendre la sortida en alguna de les tres proves de dissabte. A més, enguany s'ha marcat una fita que serà difícil de superar. Sentim el director de la cursa, David Rovira, parlant-ne.
22: Considerem que ha sigut un èxit rotund, tant per la participació com per doncs, els agraïments que hem rebut de tota la gent, pel dia magnífic que va fer, que la meteorologia ens va respectar moltíssim, doncs per la gran participació que hi ha hagut de gent local. És el rècord de participació de Sant Joanins en aquesta edició, amb 51 persones inscrita, i res, doncs estem molt, molt, molt contents.
4: Pel que fa al resultat purament esportiu, el Sant Joaní Marc Vizcaíno va ser profeta en la seva terra i va endur-se la prova reina amb molta superioritat. La cursa del Taga, de 28 quilòmetres, amb un desnivell positiu acumulat de 2.000 metres en pujada al cim del Taga i el Puig Estela. Vizcaíno va aturar el cronòmetre en 2 hores 51 minuts i 18 segons. Mar Rota i Domènec Aguilar van completar el podi. En la categoria femenina, la més ràpida va ser Anna Tarasova amb un temps de 3 hores 16 minuts i 53 segons, seguida per Belén Vares i Georgina Morente. A la cursa de Can Camps, de 15 quilòmetres i 900 metres de desnivell positiu, el vencedor va ser Arnau Aranda, seguit de Sergi Comerma i Arnau Feixes, mentre que Aida Pérez es va imposar a Laura Doval i Clàudia Roca. Finalment, en la cursa de Coll d'Art, de 9 quilòmetres, va vèncer Edgar Mateo, mentre que el podi el van completar Guillermo Matas i Oriol Sunyer. En la categoria femenina, les vencedores van ser Adriana Ribas, Naya Liaño i Bruna Salvans.
0: I el castellterçolenc Biel Segués queda segon a l'Olla de Núria, una de les curses de trail més prestigioses del país, Laia.
18: En el seu debut a la categoria absoluta amb 25 quilòmetres de distància i 2.000 metres de desnivell, Segués va aconseguir col·locar-se en el grup capdavanter de corredors. De fet, va arribar a liderar la cursa en solitari fins que Albert Ballús el va atrapar en els quilòmetres finals. I és que Ballús tenia una marxa més i es va endur la victòria amb 55 segons d'avantatge. Tot i això, Segués es mostrava satisfet amb la segona plaça en aquesta mítica prova catalana de trail.
23: I la veritat és que estic molt content, les sensacions van ser molt bones, i ja amb ganes de tornar l'any que ve, que m'ho vaig passar molt bé, i sempre l'Olla de Núria és un lloc on sempre vols tornar i t'ho passes molt bé. Tema la cursa, vaig començar amb un grupet, vam començar bastant forts, després em vaig poder separar i posar el meu ritme en primera posició durant fins al quilòmetre 17-18, llavors allà em van atrapar un company.
18: El corredor de l'equip L'Esportiva, format a l'Escola de Trail del Moianès, va completar el recorregut amb un temps de 2 hores i 37 minuts.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
24: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
5: Hola, benvinguts a l'Espai del Temps. Què tal, com esteu? Avui, últim dia d'aquest estiu 2026. Un temps igual que d'ahir. Tenim una falca anticiclònica sobre nostra i això vol dir que la tranquil·litat serà la gran protagonista del dia d'avui. Molt de sol, molts pocs núvols i molt poques novetats meteorològiques respecte a ahir. L'única novetat és que les temperatures baixaran una mica i els costarà molt arribar als 30 graus. Moltes màximes entre els 25 i els 28, una mica més normals per l'època de l'any. Vents febles, de direcció variable, i un dia, l'últim dia d'estiu, que se'n baixi amb molta tranquil·litat, amb molt de sol i amb cap precipitació. Moltes gràcies, molt bon dimarts, adeu.
6: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, després d'haver repassat el temps i també l'actualitat de les nostres comarques, a 9:45 tindrem també l'entrevista amb l'Isaac Muntades, que parlarà sobre l'Escola de les Lloses, que s'estrena després de 57 anys sense haver-n'hi, i ho farà amb el mateix alcalde, en Jaume Cuní, i també el regidor d'Educació, Marc Ràfols. Després, a 9:45, com sempre, serà el moment de veure què s'hi cou a les xarxes, de la mà de Guillem Sánchez, i acabarem el programa amb el nostre cafè cultural, avui sobre el Festival Inspira de Ripoll, on l'Isaac parlarà amb la Laura Caballero, una de les responsables de comunicació de la Fundació MAP. Però tot això segur que ho farem després de publicitat, aquí al Territori 17, el 22 de setembre del 2026.
7: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Ultima Funk, que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62, i tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: fotografia. No era guapa, crec que era eslava, crec que portava unes hores perduda dins el seu mapa. Vaig convidar-la a fer un cafè, com algú va fer quan jo era a Praga, però la conversa era impossible, una mica freda. Vaig dibuixar-li el meu carrer, la plaça i el metro i el Tiridà.
1: El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 2:15 del matí i ara és el moment per l'entrevista. I després de 57 anys, aquest curs escolar ha portat una bona notícia al Ripollès, i és que les Lloses tornen a tenir escola, un equipament clau per arrelar famílies amb els nens del municipi i també evitar-ne el despoblament. Isaac Muntades, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou. Bueno, doncs estem d'enhorabona per aquesta reobertura de l'escola de les Lloses, gairebé 6 dècades després del seu tancament, i avui en volem parlar amb dues persones que han estat molt importants perquè això sigui possible de nou, l'alcalde de les Lloses, en Jaume Cuní, i també, i molt especialment, el regidor d'Educació, Marc Ràfols. Bon dia i moltes gràcies als dos per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17.
5: Bon dia.
4: Com ha estat aquest d'inici de curs? Perquè sí que és veritat que ha estat una mica atípic, no? Perquè s'ha començat fora de l'edifici de l'escola.
5: Doncs jo sóc en Marc, el regidor. Sí, atípic, entre altres coses, perquè feia 57 anys que no començava el curs aquí. Però també ha sigut molt emocionant. Després de tots aquests anys que hem estat lluitant per poder tenir una escola pública, doncs la veritat és que era emocionant. Però sí, en lloc de començar l'edifici que serà l'escola, hem hagut de començar les antigues escoles del municipi, però amb la mateixa energia, amb les mateixes ganes.
3: Clar, perquè com estan les obres del centre educatiu a la sala polivalent de Santa Maria de Matamala? No sé si ens podeu dir quan estaran acabades i també com estarà més o menys distribuïda l'escola.
5: Sí, mira, l'escola s'està adaptant o estem rehabilitant el que era l'antic espai polivalent. I això, que hauria d'haver estat, no està acabat encara, i els constructors ens diuen que possiblement estarà a finals de setmana per poder entrar la setmana que ve. Nosaltres esperem que sigui així. Aquest és un espai molt gros que hi ha en el veïnat de Santa Maria de Matamala, on a dalt hi ha com un primer pis que, tot i que queda a planta del terra perquè fa un desnivell, i allà hi haurà les dues classes, la biblioteca i els despatxos. I a baix hi haurà la cuina i el menjador i també la pista esportiva. Tot això, l'estructura ja existeix i el que fem és adaptar-la i alhora la fem compatible amb els usos que tenia anteriorment de tema comunitari.
4: Abans ho dèiem, inici atípic també perquè fa 57 anys que evidentment no començava un curs escolar. Aquestes obres doncs, que s'han endarrerit, però ja veiem que estan a punt ja d'acabar-se i per tant els nens ja podran anar cap a la sala polivalent de Santa Maria Matamala. La meva pregunta és una mica què ha estat el que ha endarrerit aquests treballs. La burocràcia sempre és una cosa, però no sé si hi ha alguna altra cosa que ho hagi provocat.
5: No t'ho sabria dir al 100%, però ha estat per causes de l'empresa, Temes de coordinació interna de l'empresa i dels seus professionals i dels professionals que havien de contractar.

0: respectar. Vull dir, hi havia temps de sobre per fer-ho i, clar, seria potser tema d'un altre debat, però estem valorant què ha passat. Ara anem tots a una a intentar acabar-ho i anar bones per acabar-ho i que els nens puguin entrar-hi.
1: Mm-hmm. Quants alumnes teniu i quines classes hi ha?
0: Tenim 14 que estan distribuïts en dos grups. Tenim dues mm-hmm. mestres i els dos, i els grans i els petits, que no sempre estan separats, eh? Amb unes quantes estones al dia estan tots junts. Que això, 14, representa, doncs, una 25ena de criatures que tenim al poble, com que n'hi havia que ja estaven escolaritzades a Ripoll, doncs diem que aquestes són les que s'han quedat aquí. Dividiré això en dues classes, jo.
2: Clar, i també... la subsistència de l'escola està assegurada per alguns anys. Clar, no sé si han arribat noves famílies al municipi, per tant, doncs, es podrà assegurar que aquesta escola, doncs, tingui un ús al llarg dels anys.
0: Sí, sí, clar. De fet, amb el començament de l'escola, en aquest darrer any han arribat 3 famílies al poble i creiem que en poden arribar més si hi ha habitatge. També en el poble hi ha gent jove que no té fills i que esperem que si en tenen, doncs això anirà endavant. Clar, l'escola és una eina perquè el poble pugui tirar endavant. És ara entre tots que l'hem de fer brillar.
1: Jo us volia preguntar també, el centre sembla que s'incorporarà a l'ESER com Ternau, no? Una mica per què i què significa unir-se en aquest ESER com Ternau?
0: Sí, mira, quan estàvem en negociacions amb el Departament d'Ensenyament, diguem que la idea que fos una escola rural aïllada no els hi acabava de fer el pes. Estem parlant del govern anterior, no de l'actual. I llavors, quan estàvem negociant, els vam dir, home, però tenim Borredà i Vilada, que ja són un ESER, que ens hi podríem adscriure. Inicialment això els va convèncer per dir, bueno, doncs no serà una escola rural aïllada. Al final s'ha decidit que formaríem part de l'ESER com Ternau, del Ripollès, que formem part l'escola de Planoles, la de Vallfogona i nosaltres. Diguem que ara farem, o sigui, ens queda una mica més lluny, però farem més comarca.
1: Exacte.
2: Has també comentat que hi havia dues professores que hi treballen. No sé si són de la zona, si venen de més lluny.
0: Mira, en realitat hi treballa més gent, perquè estar incluïts a dintre de l'ESER tenim tots els professors i els mestres especialistes. Les dues professores fixes, que són la directora i la mestra, que tots els dues són mestres, la directora, l'Eva, és d'aquí de Capdavanol, i la mestra és d'aquí, de la Catalunya Central. Sí, han vingut elles voluntàriament, estan supermotivades, les veiem, i aquestes coses, amb la feina que comporta obrir una escola nova, només es pot fer realment amb ganes, i elles ens ho demostren que en tenen. I llavors hem de tenir en compte que tenim també els mestres especialistes que es aconsegueixen mitjançant l'ESER. És a dir, tenim un mestre d'anglès, una mestra d'educació física, una altra de música, una altra d'educació especial. I llavors aquí el que estem veient, amb aquests 15 dies que portem d'escola i que estan treballant aquí a l'Ajuntament, és la quantitat de professionals que venen aquí amb els nens i que hi ha molta vida i molt moviment.
1: Això és realment important, que puguin, doncs, fer aquestes assignatures especialitzades, no? Diguéssim, que puguin venir, doncs, aquests mestres de fora i complementar, doncs, a les dues professores fixes de la plantilla, que realment és el que fa, doncs, que aquesta escola rural, doncs, tingui tota la qualitat necessària que ha de tenir, més a més en un entorn immillorable com és les Llosses, envoltat de natura. Jaume Marc, és un pas endavant, això, ho hem dit, per poder fer que més gent vingui aquí a viure a les Llosses. No sé ara Ara en Marc abans em deia que era, hi havia el 25% dels nens escolaritzats, perquè alguns ja estaven a Ripoll, i m'imagino la majoria deuen estar a Ripoll per proximitat. Suposo que la idea és que a llarg termini tots els que siguin de les Llosses, com a mínim la primera etapa, la facin aquí, no? Això, no sé si ja també esteu parlant amb famílies que volen viure aquí, que busquen habitatge. La simbiosi entre habitatge i escola deu ser important, no?, per poder venir aquí i poder fer teletreball, també.
0: Efectivament, el fet de tenir escola, això fa que parelles joves amb criatures se sentin més atretes, no?, perquè si has d'anar en un entorn rural i llavors això t'obliga a haver-te de desplaçar i portar les criatures en una altra banda, doncs és més problemàtic. I efectivament ha anat venint gent que ens diu que vol venir a viure aquí. De fet, hi ha un parell de parelles que han arribat, des de l'anunci de l'escola nova. I aquí el gran repte nostre és aconseguir que hi hagi habitatge per aquestes persones que volen venir.
2: Clar, i digues.
3: No, que també tinguem en compte que Les Llosses és un municipi tan extens i que tenim 11 pobles veïns, que en aquests moments hi tenim alguns nens escolaritzats, no només a Ripoll, sinó a Capdevànol, al Pens i a Borredà. Llavors sempre passarà pel territori que som, no?, que som el més extens de la província de Girona, que hi haurà gent a les puntes que li n'hi ha més a compte anar a un altre municipi, i això ho hem de... Bueno, ho haurem també de gestionar perquè no quedin, perquè el departament ho tingui en compte.
2: Clar, i també per altra banda, socialment, no sé si el fet que allà s'hagi ubicat, o sigui, que l'Espai Polivalent s'hi hagi ubicat l'escola, no sé si pot significar una pèrdua o un benefici, no sé com ho veieu això vosaltres.
0: Home, hi ha hagut gent que s'ha queixat perquè d'entrada portem un any com a obres i això ha estat molt ocupat, però aquí guanyarem coses. Guanyem una biblioteca municipal, guanyem una cuina molt ben equipada per tot el municipi i les festes que fem, i tornem a tindre la sala polivalent, que havia sigut la sala que feien festes i dinars populars, que la seguirem tenint, un palet no tan grossa, però hi cabran 100 persones. Per tant, entenem que el que guanyem és en qualitat i en recursos. Sí. Vull dir que això es veurà en positiu, eh?
1: Doncs moltes gràcies a tots dos, Jaume Cuní, alcalde de Les Llosses, i també en Marc Ràfol, regidor d'Educació, que ens han acompanyat aquest matí i ens han explicat, doncs, això, que per sort, després de 57 anys, l'escola de Les Llosses ha tornat a reobrir amb 14 alumnes, i en aquest cas les obres ja estan al tram final de la sala polivalent, que és el lloc on s'ha d'ubicar definitivament, i que si tot va bé, la setmana que ve potser ja tenim els nens allà. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
0: Moltes gràcies, sí. Bona nit, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Falten 3 minuts per 3 quarts al Territori 17. Guillem Sánchez, bon dia.
4: Què tal, com estem?
2: Molt bé, i tu?
4: Tinc una mica de...
2: Tens mal a la gola?
4: Sí, mal a la gola d'aquests aires. D'avui he sortit del graig de casa, 16 graus.
2: Sí, llavors arribes aquí i fa caloreta.
4: I llavors arribes a casa com ahir i també tornava a fer una calor insuportable, no sé.
2: Últim dia d'estiu, eh?
4: Avui oficial, ja?
2: Sí.
4: T'ha arribat la notificació?
2: Sí, Pepa Costa ens ha anunciat l'últim dia d'estiu. Comença per mi la millor època de l'any, que és la tardor, perdoneu. Primavera encara no, la tardor.
4: És una de les millors èpoques de l'any, també, perquè és el meu aniversari, per tant, això és
5: clar.
4: Visca la gent de l'octubre, visca.
2: És un bon mes. Què diuen els teus amics de Twitter?
4: Doncs mira, la Mireia ja ens avança els seus plans per la setmana que ve. O sigui, no hem ni començat ni aquesta i ella ja pensa en la que ve. Ens diu, la setmana vinent començo una nova formació. Si hagués de cobrar en proporció a tot el que he estudiat, em podria jubilar jove. Not happening.
5: Què difícil està tot?
4: La gent estudia massa, però clar, és que si la gent tampoc troba feina o no troba feina d'allò que ha estudiat, t'has de seguir movent, no?
2: Clar, la gent diu, mira, no tinc feina, estudio i vaig estudiant, fins que arriba un punt que ja tens fills i encara estàs estudiant.
4: I tens 35 anys i encara no has tingut 2 anys d'experiència laboral en algun lloc.
5: Clar, per estudiar també has de pagar, eh?
2: També.
5: Has de treballar.
4: És un cercle viciós, això, Andreu.
5: És tot.
4: És un cercle
2: viciós. Poso de mala llet.
4: Vau veure hi alguna cosa per la tele al vespre?
5: No vaig veure Ferran Adrià, si no és per aquí.
2: Ai, feien l'estrena de la sèrie.
4: Jo no la vaig veure, però sí que em destacaré un comentari que llavors jo crec que la setmana que ve hauríem d'intentar desenvolupar.
2: Va,
4: és aquest usuari que ens diu: vist el primer capítol de Gènesi, en reservo l'opinió. Fins aquí.
2: Ah.
4: No sé si us imagineu que pot anar per la banda bona o per la banda dolenta.
2: Clar, jo crec que és per la banda malament.
4: I he llegit comentaris de gent que li havia agradat, sobretot la interpretació que fa l'actor que fa de Ferran Adrià, però que també hi havia, o que faltava que es fes una mica com de reconeixement a d'altres cuiners catalans també, que clar, aquí entren moltes coses.
2: Haurem de veure el primer capítol i el podem comentar si volem.
5: Es veu que en el capítol vaig sentir-ho al meu pare que ho deia, fa la truita amb patates xips.
4: Mira que bé. I de Ferran,
5: el tiburó, no?
4: A Ferran. Perquè també era protagonista a la tele, el nostre amic, eh?
2: Sí?
5: On va anar ahir?
4: Sí, a l'Hormiguero.
5: Ahir va a l'Hormiguero.
2: No.
4: Va anar a l'Hormiguero.
2: No.
4: I, evidentment, hem de destacar-ne dues piulades d'aquest senyor. Primera, ens diuen: quin mal ha fet Ferran Torres deixant-se els cabells així? Hi ha molta gent imitant el seu pentinat pensant que els quedarà igual i el que semblen és un monitor d'una granja escola dels anys 90.
2: El pelo libreta, no? El típic així, rotllo...
4: Mare de Déu.
2: Va així, no? Amb el cabell així mig...
4: Sí, un llibre així obert...
2: Això, i de llibre, sí.
4: Mare
2: sí,
4: de
2: sí.
4: Déu. Un altre usuari ens escriu això i diu: està convençut que és Iniesta, eh? És com fer un ou ferrat sense trencar-ne el rovell per primera vegada i començar a mirar Ferran Adrià per sobre l'espatlla.
2: Ah, quina bona connexió de Ferran a Ferran.
5: Jo haig de dir una cosa.
4: A veure, va.
5: A mi la mentalitat que té m'agrada.
4: Sí, això sí. Autoconfiança, autoestima... Sí.
5: El tio que...
2: Va marcar el gol del Mundial.
4: I no li importa el que diguin d'ell.
5: I no li importa el que li diguin d'ell, perquè mira que... Perquè hi ha algun altre que, si li hagués importat tot el que li han dit a ell, no crec que estaria aquí.
2: Ah, i va comentar també l'àudio de Ferran, oi?
4: No, perquè li van portar la noia narradora que va...
2: Que pesada, aquella noia, que pesada. Per fi, el seu moment de fama ja l'haurà tingut a l'Hormiguero.
4: I va haver una trobada entre Ferran Torres i la noia que va narrar.
2: I que es tornava boja, no?
4: És que no he pogut acabar de veure els vídeos ni llegir els comentaris, però...
2: Ho comentem demà, sisplau.
4: Jo crec que avui es podria fer.
2: Perfecte.
4: Va, de futbol, continua la cosa. Bon apunt d'en Jordi, que ens diu: culer, estàs trist perquè el Barça no juga fins d'aquí a 3 setmanes? No pateixis. Això vol dir que tenim 3 setmanes amb rodes de premsa de Xavi Hernández gairebé a dia.
5: Gràcies. Gràcies.
4: Por favor. Ai, ahir circulaven els primers vídeos del senyor Xavi Hernández entrenant. Precision.
5: Good job, open up.
4: Ai, com ens agrada això. Va, la gent de XT molt al cap, atenció, al preu de la gasolina, eh? Però moltíssim, eh? I mira, ens comparteixen opinions com aquestes. Ens diuen: a 3 euros al litre, les relacions a distància comencen a partir dels 12 quilòmetres.
2: Ai!
4: Per tant, com a molt, mira...
2: Que bona, m'encanta.
4: De Vic a Hostalets encara ens arriba, no? O de Vic a Tona, o de Vic a...
2: Encara
4: ens arriba.
5: De Tona a Hostalets arriba, sí, no?
4: Sí.
2: Sí, de Tona a Hostalets, sí, si no, vaig a peu.
4: Entra dintre el marge.
5: Bicicleta.
4: Si no hi ha... Mira, si no hi ha...
5: Jo vaig amb bicicleta.
4: Si no hi ha solucions, Andreu...
5: Jo baixo amb bicicleta, a vegades.
4: M'he comprat una bicicleta i estic, literalment, a 8 minuts de tot.
2: Està molt bé.
5: És que la bicicleta...
2: Però també són molt cares, les bicicletes.
4: Depèn de què et compris.
2: Bueno, potser em buscaré alguna pel Wallapop.
5: Pots trobar un ferro per 100 euros i menys.
4: És clar, si vols una elèctrica que no hagis ni de pedalar per anar als llocs, això també té un altre preu.
2: No tinc tants diners.
4: Va, atenció a la situació que ens diuen. A la taula del costat, entre tres, estan posant verda una companya de feina perquè a l'hora de fitxar marxa. Quina poca vergonya. Toquen les 5, fitxa i marxa.
5: Això crec que passa a totes les famílies que... Es comenta els àpats a taula.
4: Hi ha mals companys.
2: Sí.
4: Si la teva bola de marxa, és que només faltaria,
2: sí.
4: No? Només faltaria. Va, i ho tancarem amb aquesta de la Neus, que ens diu avui 2026 i encara hi ha gent que no sap sortir de manera ordenada d'un avió. I jo aquí afegiria d'un avió, d'un autobús, d'un vagó de tren, d'un cotxe i de tot el que et puguis imaginar.
2: Lo de l'avís, una cosa, de veritat, eh? A més et diuen, de la 8 a la 9 podeu sortir.
4: I el de la 10 s'aixeca i intenta marxar. No.
2: No. Ets a casa de la fila 8? No? Doncs pues prou ja. I Ja estic de mala llet avui, entre la gasolina i això, ja m'ha posat de mala llet.
4: Doncs mira't l'Hormiguero d'en Ferran i així...
2: Encara em posaré de més.
4: Riuràs una mica, no, riuràs una mica, segur. Pau Ferran.
2: Guillem Sánchez, bon dia i ens veiem demà.
4: Que vagi molt bé tot.
2: Adéu, que vagi bé. I ara és moment de seure i fer una parada al nostre cafè cultural.

0: Doncs aquest pròxim dissabte se celebra la 7a edició del Festival Inspira de Ripoll, organitzat per la Fundació MAP, a l'espai de la Devesa del Pla, i que presenta un cartell de luxe. I bé, i avui ens acompanya la Laura Caballero, que és responsable de comunicació de la Fundació MAP, per explicar-nos tots els detalls d'aquest festival tan especial, que ja s'ha consolidat com un dels grans esdeveniments culturals de Ripoll en aquests anys que està en dansa. Bon dia, Laura, i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres. No la sentim, a la Laura. Aviam si podem... Potser no sé si està mutejada, si no provarem de trucar-la, la veiem perfectament amb nosaltres. No sé si encens, Laura. Encens, però no et sentim. Si de cas provem de trucar-la... Ara sí. Bon dia, Laura, què tal? Temes del directe. Anem de cara a barraca, Laura. Per començar, ja tenim totes les entrades venudes, no sé si encara en queden algunes.
1: Isaac, em sembla que nosaltres no podem sentir a la Laura, no sé si tu l'estàs sentint, però nosaltres des d'aquí, des de l'emissora del 9FM, no la podem escoltar i potser li demanarem de trucar-la.
0: Perfecte, jo sí que la puc sentir, truqueu-la si de cas i tant.
1: Perfecte, sí. Doncs ara mentre la truquem, Isaac, explica'ns una miqueta, fes-nos 5 cèntims del que explicaràs avui al nostre Cafè Cultural.
0: Doncs mira, avui parlarem això del Festival Inspira de Ripoll, organitzat per la Fundació MAP, que com sabeu doncs arriba aquest dissabte i ens portarà tot un munt d'actuacions, actuacions amb caps de cartell molt potents, que ens explicarà la Laura, però que també doncs té activitats inclusives, que això és el que el fa, diguéssim, un festival diferent, no?, a la resta dels festivals del territori. Per tant, doncs, ella ens ho explicarà més bé, però i això, i ara comentàvem això del tema de les entrades, que segurament si algú hi vol anar-hi, doncs veurem a veure si encara en queden. Ens deia que encara en quedava alguna, sembla ser. No sé si ara ja la podem tenir amb nosaltres a la Laura.
1: Encara ara l'estem trucant, Isaac, sí, i ara a veure si ens podem posar en contacte amb la Laura per explicar-nos doncs aquest festival, com tu t'estaves explicant. Isaac, a veure si ara podem contactar... Sí, ja la tenim al telèfon i ara la podrem sentir.
0: Laura, què tal, doncs?
2: Hola, bon dia. Disculpeu.
0: Perfecte. No, això que dèiem, que no sé si queden algunes entrades encara.
2: Doncs encara ens en queden algunes, molt poquetes, el comentava abans, estem gairebé al 100% de l'aforament, però qui vulgui encara és a temps de comprar aquestes entrades, sense badar, perquè gairebé estem al 95% de l'aforament.
0: Això significarà unes 5.000 persones, no? Per tant...
2: Exacte, 5.000 persones dins de la Devesa del Pla, un any més, i la veritat que amb ganes de poder tornar a penjar un sold out.
0: Explica'ns una mica, Laura, quin és el cartell d'aquest any dels grups de música i les activitats que potents que dureu i en quins horaris ho actuaran?
2: Doncs aquest any, com a caps de cartells, portem Sopa de Cabra, Els Tiets, la Ludwig Bank, pels més petitons Xiula... I per fer-vos un resum una mica ràpid, tenim tota la programació i tot penjat a la nostra pàgina web o a xarxes, però sí que tindrem la Ludwig Bank ens actuarà al migdia, a l'hora del vermut, sempre apostem per tenir un grup de cap de cartell als migdies, i cap a la tarda ja actuarem amb el Xiula a les 5 de la tarda, després anirem amb el Sopa cap a quarts de 8, i finalment a la nit tindrem els tallets a partir de les 10 i com sempre acabarem amb un DJ que aquest any serà una DJ, la DJ d'Ardeta.
0: Uns horaris també adaptats una mica perquè hi pugui anar-hi tothom, no?
2: Exacte, el Festival Inspira està pensat perquè famílies i tot tipus de públics pugui assistir a aquest festival i pugui gaudir d'aquests grups que sovint a vegades són més a la nit o més al vespre, i comença a partir de 2:15, obrim les portes de l'Inspira i això s'allarga durant tot el dia ininterrompudament fins la 1. També, Isaac, comentar-te que tenim altres grups al festival, altres espectacles molt interessants i inclusius.
0: Això et volia comentar, sí.
2: estan protagonitzats per persones amb discapacitat. Aquest any ens ve una companyia des de Sevilla, que és de dansa, amb un espectacle amb molta qualitat, que esperem que us agradi molt a tots els que hi assistiu. Llavors també tenim una altra aposta pels més petitons, que és el Botó Màgic, que és una companyia que ens farà contes i cançons. I tindrem un espectacle que és un tribut als Esquirols, al grup de folk català dels anys 70, on hi participaran més de 60 persones a dalt de l'escenari.
0: També, que hi ha com uns cantaires, no? Vaig a veure, no sé si també n'hi havien de la Fundació MAP o...
2: Exacte, aquí participen els de casa nostra, que són la companyia de teatre I ara què, de la Fundació MAP, que interpretaran cançons d'aquest grup de folk amb 60 cantaires de la coral de Ripoll i de la coral viola de Centelles.
0: A més, això, l'esdeveniment s'ha adaptat perquè tothom pugui gaudir. Quines són aquestes mesures d'accessibilitat que tindran les persones que vinguin? Que això que dèiem, com dieu vosaltres, i a mi també m'agrada molt, que tenen diferents capacitats.
2: Doncs nosaltres seguim sempre apostant, evidentment, per això fem aquest festival, per mesures d'accessibilitat dins del recinte. Això significa que persones que tenen una dificultat o un tema d'accessibilitat en determinats festivals culturals que no hi poden anar, doncs nosaltres apostem en cada any poder garantir l'accessibilitat a tothom. Llavors, aquest any, per comentar-te dues novetats bastant importants, és que hem aplicat una tecnologia immersiva a 360 graus. Això vol dir que persones que tenen una discapacitat molt profunda i que no tenen cap possibilitat de moure's del seu lloc de casa puguin gaudir d'aquest festival. De moment, aquest any fem una prova pilot amb la residència de la Fundació MAP i dues residències de la comarca del Ripollès, perquè residents puguin gaudir d'aquests concerts i espectacles en directe del Festival Inspira. I després també una altra novetat que tenim són els codis Navilens, que són codis QR, similars al QR, però persones amb una discapacitat visual. Això significa que aquests codis, a una distància de 15 metres, poden ser captats per als telèfons mòbils d'aquestes persones i automàticament se'ls salta el mòbil, una veu en àudio, i els hi va descrivint tot el que van trobant pel festival. Llavors trobaran aquests codis nadalents, uns 30 per tot el festival, perquè ells puguin anar de forma autònoma pel festival i gaudir també de la cultura com qualsevol altra persona. A més de totes les mesures d'accessibilitat que ja venim tenint d'altres edicions, com som el bucle magnètic, motxilles vibratòries per persones amb una discapacitat auditiva, zones preferents, entrades reduïdes per persones de tercera persona que necessiten un suport. També hem aplicat uns pulsadors a les poltracs per persones amb cadires de rodes que puguin pulsar aquest pulsador i s'activi una llum a la poltrac i els pugui atendre. També hem aplicat un punt d'accés al Festival Inspira d'informació i acreditació molt més extens, on hi hagi persones de suport per acompanyar durant el festival, un punt de càrrega per cadires de rodes, lavabos adaptats i grues i canviadors. Bé, tot un seguit de mesures que creiem que facilita la cultura a totes les persones.
0: Amb 30 segons, Laura, amb quins espais comptarà el recinte? Comentaves, no sé si hi ha, que tenen noms diferents, eh?
2: Sí, els espais, nosaltres sempre hi posem uns noms, però bàsicament són l'espai Felicitat, una Felicitat que és el de la Fultrac i el menjar, enguany amb dues Fultracs més, per tant comptarem entre 10 i 11 Fultracs, l'espai Somnis, que és el de taller i activitats infantils, que aquesta edició tenim molta cartellera de tallers adaptats també per infants, inflables, maquillatge, pentinats, tot tipus de tallers. Llavors tenim les zones dels dos escenaris, l'escenari Talent i l'escenari Valors, i llavors tenim tota la zona d'herba, no?, on la gent pot gaudir del festival, dels concerts, o simplement estar tranquil·lament descansant.
0: Doncs moltes gràcies, Laura Caballero, de comunicació de la Fundació MAP, per explicar-nos aquest festival Inspira de Ripoll, que es durà a terme doncs, aquest dissabte durant tot el dia i que, com has dit, tindrà un caps de cartell molt interessants, també de forma inclusiva. Nosaltres hi tornem demà en el Territori 17. Tornem demà en el Territori 17 a les 9 del matí.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Territori 17, un magazín del 9FM, 10, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El 9FM.

0: En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: La Veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumit Band, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: La veu, música i informació.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Mestressa, què teniu per menjar? Mestressa, què teniu per beure? En tenim capons en llardet i alguna perdiu rostida. Senyora, no sé si ho sabeu, que corren gent de mala vida. Per mi ben han corregut, m'han robat tot el que tenia. Aquell lladre d'en Serrallonga, mal llamp, li partís la vida. Aquell lladre d'en Serrallonga, mal llamp, li partís la vida. Mestressa, compteu, compteu, que pagar el gasto jo em voldria. Vostre gasto val 10 rals, més o menys una lliure. Poseu la lliure dels perduts, aquesta, i les 700 de l'altre dia. Que jo sóc en Serrallonga,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. Diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix, volíem dir, el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió. Per la seva banda, el govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria una reforma dels tractats. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona, amb dues que deixen un carril tallat. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha acabat incendiant. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

vent, se les emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar, tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne sobreviurà a la cançó. Els petons robats, els tresors perduts, els oblidats, són com fulles que el vent s'emporta enllà. Capriciós les fa tornar, tornaràs a mentir, tornaràs a pregar, tornaràs a creure, tornaràs a fer-ho veure, tornaràs a...

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgin la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. De fet, diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió al respecte. El govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que se li ha encarregat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C35 a Vidreres encara deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona. Amb dues deixen un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens regionals sud circulen per via única entre Altafulla, Tamarit i Torredembarra a causa d'una incidència en la infraestructura. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 i fins les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: vida.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumi Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Tribunal Constitucional comença a estudiar avui els recursos dels líders del procés contra la decisió del Suprem de no aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació. El primer cas que arriba a debat és el de Jordi Turull, tot i que la sentència, prevista a partir del 6 d'octubre, pot marcar el camí per la resta d'encausats, inclòs Carles Puigdemont. El Suprem manté que la malversació queda exclosa de l'amnistia, però el Constitucional l'haurà de fixar ara doctrina sobre aquesta qüestió. La decisió pot ser clau per a l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia i per a un eventual retorn de Carles Puigdemont a Catalunya sense ordre de detenció vigent. I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat en només 7 minuts el debat sobre l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec sense adoptar cap decisió. Durant el Consell d'Afers Generals ha celebrat aquest matí el secretari d'Estat espanyol per la Unió Europea, Fernando Sampedro, ha defensat que la Moncloa facilita tota la informació disponible, però ha evitat referir-se a possibles bloquejos al procés d'ampliació de la Unió Europea. Només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut en el debat. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. De fet, Sílvia Paneque, consellera de Territori i també portaveu del govern, ha parlat fa uns minuts en compareixença.
2: I sincerament pensem que això encaixa amb una àmplia majoria dels catalans i catalanes, que el moment en el que ens trobem i per recuperar l'excel·lència que havia tingut el sistema educatiu tradicionalment a Catalunya és del tot necessari no només abocar recursos econòmics, no només millorar la situació dels docents, dels treballadors i treballadores del sistema educatiu, sinó que és del tot necessari abordar altres qüestions i pensem que és bo que el debat s'ampliï, com dic, en general a tota la societat catalana i articulada doncs, en diferents institucions i en diferents organismes.
1: A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I la Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment augmentar la taxa turística als creueristes que fan escala a la ciutat. El recàrrec als creuers de menys de 12 hores passarà de 5 euros actuals fins als 24 euros com a màxim de manera progressiva fins al 2030. El govern municipal calcula que la mesura permetria recaptar 23,7 milions d'euros anuals més a partir del 2031. I un incendi ha destruït aquesta matinada els 7 blocs de la urbanització de Luxe, la Querola, d'Ordino, Andorra, que encara es trobaven en construcció. El foc ja està sota control i no ha provocat cap ferit, tot i que ha mobilitzat un total de 14 dotacions de bombers i 34 efectius.
0: Notícies en xarxa.

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei de l'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
1: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
1: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en la salut d'infants i de joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
1: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'import que també aplica la Generalitat.
1: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per tal de construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
1: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
4: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits a la màxima competició continental.
1: I fem un cop d'ull també al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogó, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona. No són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts a les dues.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
1: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa o Oriol Junqueras.
3: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
6: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: El govern, de la seva banda, assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas el final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
7: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
3: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
8: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
3: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el Sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
9: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
3: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
1: El Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
3: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
10: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
3: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
1: La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer el tret de sortida. Aquest pla allà també hi ha inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
11: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
1: I no deixem la salut perquè el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha engegat a Rubí, al Vallès Occidental, la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Es tracta d'una unitat mòbil que fomenta la prevenció i alerta dels factors de risc. Ràdio Rubí, Patrícia Díaz.
12: L'acció té com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia, l'ictus, que cada any afecta 13.000 persones a tot Catalunya. La unitat mòbil estarà també aquesta tarda, de les 4 a 6:45, a la plaça de l'antiga estació, centrada bàsicament en la prevenció i en la detecció precoç de la malaltia i també dels seus factors de risc. Ho explica Joan Brugueres, que és el coordinador a la comarca del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
13: Estarem durant 2 dies aquí a Rubí per tractar possibles factors de risc de la població, per acompanyar-los i cap a la seva salut, no? El que és important és que aquest any tenim metges.
12: L'activitat de divulgació es tornarà a repetir també demà dimecres a la plaça de l'antiga estació, en horari de matí, de les 10 a les 2 i també en horari de tarda, de les 4 a 6:45.
0: Notícies en xarxa.
1: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari, amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendri al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
15: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
16: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
14: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
1: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
3: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
1: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo els consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
1: És un quart de tres. A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'ara hauran de tancar a les 10 de la nit. És una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
18: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure soberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara aquests establiments s'hauran de tancar obligatoriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Ocillós, ha defensat aquesta mesura.
19: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
18: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana que registra Catalunya.
3: Els fets van passar de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle, l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
1: Controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
3: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe encara en construcció, sense provocar cap ferit. El foc, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
1: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
3: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia i distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
1: La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge. Es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
3: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
20: El que pretén és doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
3: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
1: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se, atenció, en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
3: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
21: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
3: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
1: Caixa Fòrum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art a la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
5: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
4: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
1: I de Barcelona a l'Alt Camp, Valls ha presentat aquest matí el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics. Començarà l'octubre i s'allargarà fins a finals d'any. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
22: El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en dos cicles diferents amb la incorporació d'una biennal dedicada a Robert Gerhard.
23: És una temporada molt singular i especial perquè dins de la programació de concerts dels Amics de la Música tindrem dos cicles diferents.
22: També hi haurà música impressionista, repertori barroc i una proposta que combina música i literatura. El cicle seguirà per Nadal amb el cant de la Sibil·la i incorporarà per primera vegada a Valls l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el tradicional Festival de Valls. Falsos i danses.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
24: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
25: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
24: I una d'aquestes jugadores, una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
26: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
24: Per cert, estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. I males notícies al Centre d'Esports Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han confirmat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
27: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
28: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me tocó a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo. Y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo. Y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien. Espanya.
27: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
24: I a Primera Federació, l'Europa presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. Es tracta de Luis Blanco. En bàsquet, el Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa d'Espanya davant la seva afició. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Xavi Ballesteros.
2: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provítola i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
6: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
7: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
2: La afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar a un equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal y una entidad que torna a situar en Badalona al mapa.
8: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esa ciudad, de Badalona.
24: I demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí de la Seu. Les cites a Reus, on també jugarà la final challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que aplanaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. USTECH exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius.

0: L'edifici perfectament es pot traslladar i vosaltres finalitzar.
1: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
2: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental.
1: I fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passant gairebé 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, de Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible quan arribi a la resta d'encausats.
5: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
1: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont o els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras.
5: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
6: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: Doncs bé, el govern assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i que no el pas final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
8: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
7: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
1: Doncs bé, tenim una última hora en referència a la decisió del Tribunal Constitucional. No hi ha hagut sorpreses i, finalment, la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull ha quedat rebutjada. Això aplana el camí per amnistiar la malversació, ja que s'avala la llei d'amnistia, tal com us estàvem explicant. Seguim amb més qüestions al dia. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per tal de començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
5: La USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la

0: versió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Mombrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
1: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
0: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i el català i el currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
2: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
0: Professors de secundària ha presentat també un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat. I això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
3: Doncs no deixem l'educació perquè el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals o violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
4: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
0: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
3: 20 minuts i seran les 3. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer. Allà també s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
5: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
6: Notícies en xarxa.
3: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers que fan escala a la ciutat fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra finalment dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi el ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
8: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
9: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
7: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
3: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
0: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
3: Aquest matí hi ha hagut una nova jornada de mediació, però finalment ha acabat sense acord. De moment, els conductors d'autobús han donat avui 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni. Volen evitar així una nova onada d'aturades del servei com la que s'està vivint avui. La plantilla ho ha ratificat en assemblea celebrada a Barcelona aquest migdia, on s'ha acordat fer una aturada parcial un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
3: A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
11: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats dels que viure soberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
12: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
11: La limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
3: I passem també pel Segrià. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire. La Fira Aeronàutica se celebrarà el 3 i 4 d'octubre amb festivals aeris i 100 expositors ja confirmats. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
13: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació de l'edició d'enguany de la Fira Lleida Air Challenge, on la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha parlat de les novetats de la trobada, que va ser la primera en l'àmbit aeronàutic a Catalunya i Espanya.
14: I participaran per primera vegada empreses líders mundials en drons civils i solucions aèries professionals intel·ligents per la indústria, la seguretat i la sanitat.
13: Així mateix, la fira obrirà per primera vegada el divendres 2 d'octubre exclusivament per prop de 250 alumnes de quart d'ESO i batxillerat, amb l'objectiu de promoure l'aviació entre els joves. Actualment, l'aeroport de Lleida Alguaire dona suport a més de 20 empreses, genera al voltant de 450 llocs de treball directes i s'hi formen prop de 400 alumnes, xifra que s'ha disparat en els darrers anys.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon a menys d'una setmana registrat a Catalunya.
0: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
3: Ha quedat controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
0: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe, encara en construcció, sense provocar cap ferit. L'incendi, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
3: Són notícies relacionades amb l'habitatge que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Vilafranca.
15: Manresa destinarà 6 milions d'euros en ajudes per rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar fins als 15.000 si s'hi afegeixen inversors privats. S'hi podran acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages i que els privats s'animin a rehabilitar els seus habitatges. Les ajudes es destinaran, entre d'altres, a millorar l'accessibilitat dels edificis, l'estructura o l'eficiència energètica. És una iniciativa que s'inclou en el pla de barris. S'espera que les ajudes s'aprovin al ple d'aquesta setmana i que els veïns s'hi puguin presentar a partir de l'octubre.
16: L'Ajuntament de Vilafranca ha formalitzat aquest matí davant de notari les dues escriptures de dret de superfície i concessió administrativa de dos solars municipals situats al carrer Gelida i al carrer Dolors Piera a favor de la promotora social Llogaràlia. En aquests dos terrenys s'hi construiran 110 habitatges de protecció oficial de lloguer, distribuïts en dues promocions de 36 i 74 habitatges respectivament. Amb aquests 110 pisos que construirà la promotora, Vilafranca supera l'objectiu d'incorporar al parc d'habitatge assequible 196 pisos que marcava el Pla Local d'Habitatge pel període 2022-2027 i situa aquesta xifra en 205.
3: I tenim notícies també vinculades a aquesta casa. La Xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia, que s'estrena aquest diumenge, i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
0: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la Xarxa Audiovisual Local, Núria de José.
17: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
0: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
3: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se en només 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
0: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
18: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
3: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
4: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
19: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara ja per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
20: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental rep demà la visita del París. Serà a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar aquest títol. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
21: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornem a lluitar per tot segur.
20: I una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
22: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
20: Per cert, ja estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. Males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han determinat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
23: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
24: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
23: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
20: Gràcies, Sergi Part, des de Ràdio Sabadell. Baixem una categoria, la primera federació, l'Europa, presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. El seu relleu l'agafa Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arriba al club escapolat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va dirigir el filial, l'Espanyol B, i va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. Aquesta tarda, com diem, presenten Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa. En plana poliesportiva, demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí la Seu. La cita a Reus, on també jugarà la final en categoria Challenge entre la Joventut Badalona i el Lima Horta. I també demà estarem molt pendents de la primera jornada d'hoquei sobre patins de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. Serà la primera jornada, com diem, amb els següents enfrontaments: Mataró, Sant Cugat, Palau, Cerdanyola, Vigues i Riells, Manlleu, i també el duel entre l'Alpicat i el Voltregà.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Falten una mica més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda i això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu una molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vam ascendir a poc, emocionats. En treure el cap, el sol ens enlluernà. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu, i quina planxa. Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
2: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
3: Mira, Déu, sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja'm.

el camí, jo busco dreceres. Sento que em pesen els anys i tot fa pujada. Cada cop que es fa de nit tinc més por dels fantasmes. Uns fanals s'han adormit, uns altres tartamudegen. Em fan enveja.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha rebutjat la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana així el camí per amnistiar la malversació. Així ha començat el compte enrere per una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que aplana també el seu retorn a Catalunya, ara que la majoria progressista del Tribunal s'ha imposat i ha tombat la ponència contrària al recurs. Hi haurà una nova vista el 6 d'octubre. El criteri que adopti el Constitucional sobre Turull, recordem-ho, marcarà l'actuació del Suprem, que ja ha dit que si el TC sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, s'aplicarà la llei i s'aixecaran les ordres de detenció. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
1: I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat la discussió sobre l'oficialitat del català en 7 minuts i sense adoptar, com ja estava previst, cap decisió durant el Consell d'Afers Generals aquest dimarts. A la trobada, el secretari d'Estat de la Unió Espanyol, Fernando San Pedro, ha defensat que la Moncloa ha facilitat tota la informació disponible i ha evitat parlar de possibles bloquejos a l'ampliació de la Unió Europea. Fonts diplomàtiques han dit que només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut al debat. Encara a l'àmbit internacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no participarà a la recepció i sopar que el president dels Estats Units, Donald Trump, celebra avui per donar la benvinguda a les delegacions que participen en el ple de l'Assemblea de les Nacions Unides a Nova York. La invitació la van fer escassos dies, quan ja estava tot el viatge preparat, això és el que ha dit la portaveu de l'executiu, Elma Said. De fet, l'any passat Sánchez tampoc va participar a la trobada, sí que ho va fer el rei Felip VI. I els conductors de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades del servei. Ho ha decidit la plantilla en una assemblea que s'ha celebrat a les Cotxeres, on s'ha acordat fer una aturada parcial entre el 5 i el 9 d'octubre. I el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. El conjunt blaugrana, que defensa el títol, rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits.
3: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
4: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
5: Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts 22 de setembre de 2026. Això és el magazín i jo sóc en Joan Garcia. I un dia com avui recordem a l'Anna García Llobregat, perquè un dia com avui de fa 4 anys, ho recordareu, Campdevànol i a Ripoll celebraven actes de rebuig i condemna pel seu brutal assassinat en mans de la seva parella, l'Alberto Pinto Pérez. Nascuda a Ripoll, l'Anna García Llobregat tenia 21 anys i vivia a Campdevànol, on feia poc més d'un any mantenia una relació amb aquest home que ja tenia antecedents per violència de gènere amb parelles anteriors i que, com va declarar la família de l'Anna, la sotmetia a un control total i a tota mena d'humiliacions i maltractaments constants. El seu cos sense vida va ser trobat pels Mossos amb múltiples traumatismes i evidències clares de violència i encarnissament. El fiscal va demanar presó permanent revisable per l'home, acusat dels delictes d'assassinat, agressió sexual i maltractament habitual a la parella, amb les circumstàncies agreujants de parentiu i de gènere. L'octubre passat es va celebrar el judici on el jurat el va declarar culpable i el va condemnar a presó permanent revisable, la pena màxima prevista al Codi Penal. I un dia com avui de 1998, els regidors... no sé què pinten els regidors aquí, no té res a veure. Un dia com avui de 1998, els seguidors dels Hills gaudien del seu segon treball en estudi, Electric Shock Blues, publicat tot just el dia abans. No sé si a aquella època els regidors, crec que no, aquest tipus de música no l'escoltaven. Escrit poc després del suïcidi de la seva germana i del càncer terminal de la seva mare, Mark Oliver Everett, el líder i compositor i cantant de la banda de Los Angeles, facturava un disc terapèutic on gairebé tots els temes giren al voltant de la seva família i de l'acceptació de la mort, com aquest Third Speed.

0: A l'octubre comencen les activitats al Centre Cívic El Palmàs i entre les moltes ofertes hem trobat un taller d'escriptura creativa. L'activitat no és nova, com recordareu, fa 2 anys vam parlar amb la Paula Giberga, que és qui va començar impartint aquest taller, però aquest any l'agafa l'escriptor Oriol Moles, a qui ja tenim amb nosaltres al telèfon. Hola, Oriol.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: No, només faltaria, gràcies a vosaltres.
0: Ella marxa de Sant Joan i suposo que la idea d'agafar-lo també neix en aquest taller compartit que vau fer, no? També vau fer un taller, no?
1: No, el que va passar va ser que l'any passat jo hi vaig anar d'alumne. I ella, quan ens va explicar als alumnes que érem al curs l'any passat que marxàvem, va dir: per què no l'agafes tu? I la veritat és que jo tinc una mica d'experiència donant classes d'escriptura creativa. Vaig fer un parell de cursos a la llibreria Lluerna l'any 2021 i 22, i entre el 2023 i el 2025 donava cursos a la Universitat Popular Caldes de Montbui. Però era massa lluny, perquè no compensava 1 hora i mitja de cotxe de baixada i 1 hora i mitja de tornada. I l'any passat, amb en Jordi Centelles, un amic de Sant Pau de Segúries, ens vam apuntar els 2 com a alumnes. I la veritat és que l'experiència amb la Pau Giberga va ser hiperinteressant, molt divertida, molt estimulant i ens va ajudar molt a tots els alumnes que érem allà.
0: Deixem demanar-te per això, perquè tu ja et vam entrevistar aquí a La Veu al Lletra Ferits. L'Isaac Muntades ho va fer quan vas publicar l'any passat el teu darrer llibre, 4 cantons, i de fet també vas venir al Club de Lectura de Sant Joan per parlar del teu llibre El Llapis Vermell. Però com és que un escriptor va a un taller d'escriptura creativa? En teoria no et faria falta, no?
1: Bueno, sí, sempre fa falta aprendre més coses. Mira, perquè en Jordi Centelles, que és un amic de Sant Pau, no podia conduir i amb ell li feia molta il·lusió i tenia necessitat, i li vaig dir: jo et vinc a buscar de Camprodon a Sant Pau i anem junts. I la història, vaig trucar a la Pau per dir-li: em puc apuntar? I ell em va dir que sí, i la veritat és que vaig aprendre coses molt interessants, perquè tots els cursos que havia fet jo d'escriptura creativa eren sobretot teòrics. I bé, jo ensenyava a construir un personatge, a descriure un ambient, a generar diàlegs i coses tècniques des d'un punt de vista teòric. Que és el que jo he anat aprenent al llarg de la meva carrera professional. I la Pau ens va fer un curs d'escriptura a mig camí entre l'escriptura terapèutica i l'escriptura creativa, en el que ens va ajudar a obrir molt la capacitat d'escriure de tots els alumnes. I vaig aprendre moltes coses, i aleshores jo he reformulat una mica el meu curs o els meus apunts, i el que farem aquest any serà fer una part de teoria, perquè crec que és important que la gent sàpiga com es construeix un personatge o com s'articula un diàleg, però també una part de pràctica apresa de les classes que vam fer amb la Pau Giberga. I per això no és només un curs que serveixi per gent que no ha escrit mai, sinó crec que és molt interessant que gent que fins i tot escriu habitualment, que per aquí a la Vall n'hi ha força, doncs que vulguin i tinguin ganes de participar en una experiència com aquesta.
0: De fet, crec que això, que l'entrevista que et van fer al Lletra Ferits, asseguraves que hi havies anat en un moment en què estaves encallat, no?, en el procés d'escriure, i que t'havia fet escriure molt.
1: És cert, estava encallat, i això va ajudar a tirar endavant l'escriptura. Sovint als escriptors els hi passa aquestes coses, que s'encallen. Per ser un bon escriptor, el que has de poder fer és no haver de treballar de res més que només escriure. Però la vida actual no ens ho permet, i a vegades les necessitats passen per davant de les voluntats i t'obligues a fer altres coses i et treuen temps per escriure. I això provoca que cada vegada que hagis de reprendre l'escriptura sigui complicat. Per tant, tenir tècniques que et permeten tornar-te a ficar dintre de la història Facilitat és important. Però ara bé, per exemple, he tingut també aquest estiu moments de molta feina professional, perquè jo faig d'editor de taula per editorials de Barcelona, o per exemple ara que hi ha la Setmana del Llibre en Català i haurem de baixar a Barcelona a partir de dimecres fins a divendres, doncs això treu temps per escriure. I un curs com aquest, però fins i tot la gent que no ha escrit mai i que té ganes d'expressar coses i no sap com posar-s'hi, doncs nosaltres li donarem les eines.
0: Un editor de taula crec que és d'aquesta persona que doncs quan un editorial rep un manuscrit, no?, o alguna cosa que ha escrit algú, que l'ajudes, l'acabes de convertir en un llibre, no?, per dir-ho d'alguna forma.
1: Sí, en realitat, fer d'editor de taula és acompanyar l'escriptor amb la seva obra, fer-li veure... En realitat, la feina d'editor és endreçar. És endreçar un producte que s'acaba convertint en un producte editorial, i a vegades els autors, que estan molt ficats a dintre de les històries, no són capaços de veure per on coixeja, per on hi ha accés i per on manquen coses, no? Aleshores, l'editor de taula acompanya a l'escriptor, es fica dintre de del text, i hi ha una comunió entre l'escriptor i l'editor per tirar endavant Ara s'entendria molt bé, per exemple, l'experiència amb la Pau em va fer entendre molt bé com funcionen els músics. Un músic té una... Perquè la Pau és compositora i música, no? Els músics tenen una idea d'una cançó que molt determinada al cap, amb la seva lletra i la seva música, i se'n van a buscar un productor perquè aquest productor els ajudi a construir allò des d'un punt de vista més no comercial, o sí, també comercial, però que acabi de arrodonir, de polir el producte que volen fer. Llavors treballen conjuntament a l'estudi per avançar en aquella cançó i en totes les cançons d'un disc, no? Doncs la taula fa aquesta feina. Seria el productor musical, que és algú que agafa el text, agafa el producte artístic i el converteix en un producte que continua sent artístic, però també pot ser comercial, no?
0: I això...
1: Però... Digues, perdona.
0: No anava a dir, si això ho necessiten els escriptors novells o fins i tot les grans figures també en tenen?
1: Això ho necessita tothom. Ai d'aquell escriptor que es pensi que ja ho sap tot i que no vulgui i que no esperi consells del seu editor de taula. Jo, per exemple, com a escriptor, necessito que un editor de taula m'acompanyi, però com a editor, perquè també formo part d'una editorial de la qual en soc propietari amb altres socis, que es diu Xandri, em dedico a acompanyar autors fins a tenir el producte acabat. Per tant, són companys essencials i elementals per poder convertir una obra literària en un producte editorial amb cap i peus.
0: Això, deies que la Paula, per tornar en aquest moment, que et va despertar un altre cop la teva escriptura creativa, però no sé si creus que això es pot ensenyar, si no hi és, o no sé si... O sigui, és a dir, a banda de l'interès per escriure, cal tenir experiència escrivint o alguna cosa més?
1: No cal. Per venir al curs no cal tenir experiència escrivint. Li donaré les eines a la persona, a l'alumne que vingui, li donaré les eines necessàries per atrevir-se a començar a escriure la primera frase i l'última, per atrevir-se a parlar, començar a parlar d'ell, com fan tots els escriptors novells, per acabar parlant en una veu que no sigui només la de l'autor, sinó que sigui la del narrador, a explicar-li com avançar quan hi ha un conflicte narratiu que no sap com solucionar. Evidentment, en un curs no s'ensenya a escriure, només faltaria. Ni tampoc això serà un curs per dominar la llengua. Senzillament es tracta de donar les pautes i d'acompanyar, jo no només jo, sinó amb l'ajuda també dels altres alumnes, d'acompanyar a l'escriptura per acabar fent una cosa de la qual l'alumne en concret se'n senti satisfet, i d'aquí 10 anys o 15, quan torni a reprendre el text o bé el vulgui donar a llegir per publicar, doncs sigui una cosa en què i funcioni. Els grups seran molt reduïts. De fet, només som 5 alumnes i que ja tenim aquest grup tancat, però el dia 29 de setembre farem una hora de portes obertes on explicaré detingudament com funcionarà el curs i què farem, i si som més de 5 alumnes, aleshores demanaré a la gent de l'Ajuntament que porta el casal Jaume Nonó del Palmas aquí a Sant Joan si podem obrir alguna altra hora i faríem un altre grup. Però de moment el que farem serà explicar el dia 29 de setembre com funcionarà el curs, com serà, quines seran les dinàmiques teòriques i pràctiques de cada setmana, i a partir d'aquí anirem avançant durant tot l'hivern i la primavera.
0: Mm-hmm. A més a més, penso que és molt adient, per la feina que tu fas com a editor de taula, justament impartir un curs així, vull dir que és un luxe per la gent que el pugui fer. Explica'ns, tu què és el que t'empenya a escriure?
1: Bé, és una pulsió artística. De la mateixa manera que un pintor pinta quadros, o que un músic fa cançons o composicions, doncs, per mi, el meu llenguatge de comunicació artística és l'escriptura, i és l'escriptura literària. De la mateixa manera que els altres artistes utilitzen altres tècniques, doncs jo dibuixant sóc un desastre, amb música tampoc en sé, però en canvi de tota la vida que m'he adonat que escric. O m'han dit que escric bé, i llavors sempre m'he dedicat a escriure. M'he treballat tota la vida en el sector editorial, he treballat tota la vida refent textos d'altra gent, he treballat tota la vida editant productes editorials que després es comercialitzaven, i una mica, per sort o per desgràcia, puc fer tot el procés, des de no tenir res a acabar construint un llibre. Per què? Perquè sóc editor i he fet totes les parts de l'auca del sector editorial, des de comprar paper o contractar impremtes fins a col·laborar amb dissenyadors i maquetistes per tenir el llibre acabat. Però també tinc aquesta faceta creativa que jo vehiculitzo a través de les meves novel·les i llibres de contes, i a més, doncs, tinc la possibilitat d'acompanyar altra gent que escriu per ajudar que ells se sentin més satisfets amb l'obra que fan. Tant si l'acaben publicant en una petita editorial o en una gran editorial, com si l'acaben deixant a un calaix i la reprenen al cap de 10 anys.
0: I una part interessant del fet d'escriure és que, com deies tu, un artista, un músic potser necessita un escenari, i un actor necessita, doncs, també un escenari o un teatre. Escriure ho pots fer des de tot arreu, i no sé si per qui va que visquis a Camprodon, perquè diré que no n'ets pas originari, no?
1: No, sí. Jo sóc el nen de Can Moles, de Camprodon. Vaig néixer a Camprodon, als quatre cantons. El que passa que vaig estudiar fora. Quan vaig acabar la carrera de Filologia, em vaig posar a treballar a Barcelona i vaig estar a diferents editorials per Barcelona fins que vaig ser director editorial durant gairebé 18 anys d'una editorial prou coneguda de tothom, que he salvat, d'un grup francès que es diu Hachette. I llavors, per un tema mèdic, amb la meva parella vam decidir tornar, ella no és de Camprodon, però m'hi va acompanyar, a tornar a viure al poble, i ara ja des de just abans de la pandèmia, per casualitat, vam ser uns visionaris, vam decidir tornar a viure al meu poble i vivim a Camprodon, i aquí exercim tant ella, que també és editora, com jo, per editorials de Barcelona. Jo, a més, soc soci, com he dit, de Xandri, i a més, els dos tenim una vessant creativa a l'hora d'escriure que intentem vehiculitzar des d'aquesta forma artística. Vull dir que si fóssim pintors pintaríem quadros i tindríem un taller, i en canvi, com que som escriptors i editors, doncs ens passem el dia davant de la pantalla de l'ordinador escrivint.
0: Doncs això, en tot cas, t'ha ajudat a poder tornar al poble, i això sempre també és bonic. Doncs no sé, per últim, com animaries a venir algú que té ganes d'escriure? Ja em dic que aquest grup, primer grup, està tancat, però que hi haurà, doncs, això, una...
1: Sí, però que vingui el dia 29, que ens coneixerem, que és una sessió de portes obertes gratuïta, que li explicaré com funciona, i si és algú que sempre ha tingut el coquet de voler escriure i explicar històries i no sap per on començar, que nosaltres l'ajudarem a crear personatges, a crear ambient, que l'ajudarem a construir diàlegs, a expressar les seves emocions, tant des d'un punt de vista teòric com d'un punt de vista pràctic, i l'ajudarem a trobar el to per cada text perquè d'aquesta manera se senti orgullós del que vol escriure. Sí. I a partir d'aquí, doncs, si això l'empeny a fer i a continuar escrivint, perquè això pot no acabar-se en un sol any, doncs estarem encantats d'anar-lo acompanyant per acabar fent alguna cosa interessant. Per tant, tothom que vulgui escriure alguna cosa que sigui de per aquí al Ripollès i tingui ganes d'acostar-se el dia 29 de setembre a les 6 de la tarda al casal Jaume Nuno de Sant Joan, doncs estarem encantats d'explicar què farem i com pot aprendre a escriure. Mm. Sí.
0: Perfecte, Oriol. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: A vosaltres, gràcies. Una abraçada.
0: Una abraçada. Adéu-siau. I la Mercè està a tocar, i tot i que és a Barcelona, és una cita més que interessant pels amants de la música. La programació és, com sempre, molt extensa, amb Enèrgiques al Pol, en la Pegatina, a la Voz Lesbian, Svetlana, a la platja del Bogatell. A banda hi ha la programació del BAM, el Barcelona Acció Musical, amb diferents artistes d'un ampli ventall estilístic, on hi trobem a la Carmen Aciar, la cantant que ens va enamorar tant com la Pau Giberga en la seva actuació conjunta al passat Fira Músics de l'Arenserrata. Aquí la teniu versionant Mediterrània.

0: I avui us recordem una entrevista que vàrem fer la setmana passada, perquè no sé si ho sabeu, però el Lamin Yamal té un parell de gossos que són santjoanins. I ja fa uns dies que, des de les xarxes de Nova Bell Can, compartien una fotografia on els responsables del centre caní de Sant Joan, en Pere i la Judit, apareixien amb el futbolista del Barça, Lamin Yamal, i la seva parella, la creadora de continguts Inés García, a les instal·lacions del seu centre. Tenim a l'estudi en Pere Boada perquè ens expliqui com va anar i també el que fan a Nova Bell Can. De fet, tenim una entrevista preparada i en 5 minuts que hem parlat amb ell veiem que l'haurem d'ampliar perquè ha fet moltes coses. Hola, Pere.
1: Hola, què tal?
0: Primer de tot, expliquem això, què és Nova Bell Can. És un centre caní dedicat a la cria selectiva, no? Fa molts anys que us dediqueu a això.
1: Sí, jo portaré pràcticament ja 25-26 anys dedicat a la cria. Vaig començar amb el bòxer i vaig estar molts anys vinculat en el bòxer. I quan vam venir aquí a Sant Joan de les Abadeses, al veure la finca que teníem i les possibilitats que ens donava, doncs vam obrir també una mica de guarderia canina i vam voler ampliar més que res a alguna raça familiar per poder també la nostra... O sigui, el que més ens dediquem nosaltres és el que és el tema teràpia, perquè donem servei a moltes famílies amb gos de teràpia, tant que sigui el TDAH i l'autisme.
0: Molt bé. Per tant, que això, dius que fa 20 anys, però tu no sabeu pas tampoc molt gran. Des de molt jove que ja et dedicaves a això?
1: Bueno, jo vinc d'una família que el meu avi, ja a casa seva, de casa, tenia, doncs, no sé, uns 150 gossos. Era una manera diferent de tenir els animals en aquella època, però jo ja vinc d'una casa de pagès que hi ha hagut sempre molts i molts gossos i m'he criat sempre amb els gossos. I va ser als 18 anys que vaig tenir el meu primer bòxer i a partir d'aquí doncs, vaig començar doncs, a anar escalant i competint exposicions i fent una cria selectiva per tot el món i, bueno, i això me va portar després a quan vaig arribar aquí a Sant Joan i tenir la possibilitat de poder fer un petit centre caní doncs obrir Nova Bell Can aquí al Ripollès.
0: Ara parlem de la resta de coses que has fet, però segurament que molta gent ha clicat play del podcast per saber què feia en Lamin Yamal. Això, ell va venir a buscar un Golden Retriever, no? Que són, com has comentat, els animals que crieu ara, però com va arribar fins a vosaltres, a un centre de Sant Joan?
1: Va, doncs molt fàcil, és com qualsevol altra família que ha vingut recomanada per una altra. Vull dir, nosaltres, el que més que les xarxes socials, que els fem anar poc, considerem, és sempre el de tu a tu, la veu d'una a l'altra, que quan un familiar diu a un altre, ostres, voldria un Golden, ostres, doncs parleu amb la Judit i en Pere. La Judit també té els seus schnauzers miniatura, doncs qualsevol persona que ha anat pel carrer amb un schnauzer miniatura ha preguntat, ostres, d'on te l'heu tret? Doncs a Sant Joan de les Abadeses, la Judit i en Pere en crien, truqueu-lo, saps? I sempre, perquè també el que fem és una cria molt selecta i molt petita, vull dir, no tenim allò que diu la gent, tens cadells tot l'any o d'això, normalment sempre anem amb un ordre de reserva i la gent s'ha d'esperar moltes vegades, si vol un cadell de casa nostra.
0: I sabeu qui va fer d'enllaç o no?
1: Sí, i tant, una nostra amiga, la Ruth. Sí, sí, que tenim una mica en comú i com que, si voleu, ja t'ho vaig explicant ara una
0: sí,
1: mica,
0: sí.
1: Doncs què passa? Que la Inessa, que és

0: Doncs després hi ha una primera toma de contacte i després sí que va, la Judit ja va parlar directament amb la Inés, li va dir que teníem una acabada just recent nascuda, que si volien podien entrar en una llista de reserves i quan tinguessin la primera vacuna podrien venir a escollir. I no perquè fossin ells, doncs va donar la casualitat que d'aquesta cadellada van ser els primers a escollir, perquè anem per un ordre. I vàrem venir una família totalment normal i corrent, enamorats dels gossos, ella sobretot, per en la Mina era el primer gos, estarà sobretot molt ben assessorat, perquè aquests gossos tindran un etòleg caní, tindran un cuidador, ells tenen moltes ganes de tenir-los, i d'això, i al final se'n quedaran dos, es quedaran un nen i una nena. El nen es dirà Copito i la nena es dirà Coco. Vull dir que hi estan il·lusionats com qualsevol família que vol tenir un gos de casa nostra o un gos de un gos ben criat.
1: Clar, m'explicaves que tu poc futbol has vist, no?
0: Poc cap. Jo ciclista.
1: Tu ciclista.
0: Com va guanyar l'Enric Mas a quasi la volta, quasi ploro.
1: Sí?
0: Sí, he sigut ciclista tota la vida.
1: Ostres, i llavors això, que fins i tot m'has comentat que quan tu ho vas saber, ho vas comentar, no?, amb un treballador de dir, escolta, deixem-ho arreglavent, no?, que...
0: Sí, sí, sí. Jo primer de tot, ni a la Judit ni a en Quim, al meu fill, li vaig dir que vindria en la menja mal, però sí que després em va sortir així de dintre, dic, ostres, deixem això preparat, això, que ve en la Min. I clar, l'Edgar del noi que tenim a casa, doncs és que se'n van riure, clar, que és lògic. I quan va arribar a casa, en Quim sobretot sabia que venia un jugador del Barça, però no sabia ni l'edat ni qui era. Quan el va veure, va quedar super sorprès, i en la Min va actuar molt natural, el va agafar, bueno, espectacular, vull dir que una gent normal i corrent, vull dir que simplement doncs, que són uns famosos que han passat pel Ripollès i han vingut a casa nostra.
1: El teu fill content, però també m'has dit que quan va marxar, ell és de Sant Joan, ja m'has dit que com que és de Sant Joan, li agraden fer coses com teatre o el trial, no? Quan va marxar en la Min,
0: ell va dir, quan vindrà papa Antoni Bou a casa a veure'ns? Dic, ostres, dic, això no ho sé.
1: Fem una crida, fem una crida.
0: Sí, sí.
1: Clar, per això... És a dir, això ha tingut molta repercussió. De fet, es va veure un munt de llocs.
0: Sí.
1: Les entitats de la Festa Major feien broma, no? Com si s'hagués quedat i estigués pels concerts i tot. Vull dir, com ho has viscut tot això?
0: Res, amb això sí que t'he de dir que són gent molt reservada, perquè el que sí que em van demanar és que volien... Clar, ells tampoc sabien on anaven, i el que volien era una mica de portes tancades. El que no volien és que es trobessin allà 50 persones, saps? Volen tranquil·litat. Suposo que també, com que els molesten durant moltes hores al dia, doncs si venien aquí volien una tranquil·litat. I vaig dir, no, dic, si vindreu quasi a casa nostra, i serem nosaltres. Vull dir, no té de venir ningú. I l'única cosa que volien això, una mica d'intimitat. I, per exemple, no parlar amb xarxes socials ni res de tot això. Dic, dic, si jo atendré a vosaltres com atenc a tothom.
1: Però al final van ser ells qui van penjar una foto.
0: Sí, és que va ser la Inés que ens va dir per fer-nos una foto, perquè si arriba a ser per nosaltres és que no ens hagués ni sortit dir-los fem-nos una foto, perquè no és la nostra manera de treballar. Hi ha algun centre que sí que penja fotos de les seves visites, dels nous propietaris, i això, però nosaltres no ho solem fer-ho. O sigui que no és una cosa que si veus el nostre Instagram veuràs moltes fotos amb moltes famílies, perquè no és la manera de treballar. Pengem esporàdicament algun cadellet, algun gosset o el d'allò. Tampoc pengem molta cosa de la, tampoc pengem cosa de la vida privada. Vull dir que va ser la Inés que va dir, fem-nos una foto tots junts amb els papes. I després va sortir la idea de dir, ostres, ho pengem? Diu, sí, nosaltres també fem... És que portaven un noi que feia contingut per ells. Vull dir, sí, sí, pengem-ho. Doncs pengem-ho. I clar, hi ha hagut repercussió, sí, molta.
1: De bonica, suposo, no tan bonica, no? Crec que també tant... Clar, evidentment, els mitjans de comunicació n'hi ha que intenten, no?, estirar informació i saber coses.
0: Sí, sí, per exemple, Catalunya Ràdio ens va trucar i van fer una entrevista, però va ser una entrevista molt curta, perquè, clar, la vida privada de l'altra gent és que jo no els hi pregunto la seva vida privada. Jo els hi pregunto el temps que tenen, l'espai que tenen per tenir el gos, les hores que tenen per dedicar, si tenen fills, si no tenen fills, si tenen una casa, si tenen un pis... jo faig les preguntes per l'interès per l'animal, perquè estigui bé. La seva vida privada, que és per el que més m'han preguntat, és que no la sé.
1: Els mitjans volien saber tomàquet, no?
0: Ah, exacte. Salsa rosa.
1: Interessant això, és a dir, tu abans d'entregar un gos, encara que sigui un negoci, no?, i que et paguin uns diners, tu vols la seguretat de que aquell animal estarà bé.
0: Sí, això és el principal, però és que quan estàs fent una cria responsable, el client o família, diguem-ho així, que te ve a casa, és responsable. A nosaltres el que molesta

0: afecta molt sempre és el, i això és un debat i seria un altre, debat, és el no compris, adopta. Aquest és el, aquesta sempre és el 50-50, saps? És el taurino contra l'antitaurino i, i el vegano contra el carnívoro. O sigui, no acabaríem mai. Però el problema que tenim nosaltres és que estem en el dintre del mateix sac d'una venda impulsiva, d'una cria irresponsable i d'una massa que compren i venen gossos que no saben ni d'on van ni d'on venen. La cria selecta, la cria responsable, es fa amb unes determinades línies de sang, amb unes proves genètiques, amb unes proves de salut, i clar, tot això comporta un gasto. Doncs com que comporta un gasto, perquè busquem sempre la salut, el caràcter, a part de la bellesa, doncs com que això comporta un gasto, hi ha d'haver un reforç a darrere econòmic perquè això s'ho pagui. Com que això incrementa el gasto, també incrementa el preu, i la gent s'ho repensa, ens truca, s'assessora, ens ve a veure, ens ve a conèixer, fa una reserva, neix la camada, i després se li otorga el cadell que ens ha demanat, amb les característiques que ens ha demanat. Clar, és molt diferent a el que es veu a xarxes i a el que la gent pot pensar, però normalment jo tinc l'experiència, perquè tots els gossos surten a de casa amb el microxip posat de la IAC, o sigui, tots els gossos estan identificats, i a dia d'avui tinc dos casos, que han sigut dos casos greus, que han abandonat el seu gos. Si en 25 anys m'han abandonat dos gossos per causes greus, ostres, serà que fem la feina molt ben feta, els criadors responsables, però estem dintre d'un sac, i la veritat és que la repercussió d'en Lamin i la Inés ens ha anat molt bé per un costat, perquè dius, ostres, ara ens coneixem, ens coneixem més, potser, però per altra banda, doncs ens han inclòs un altre cop a dintre d'aquest sac, que és el que no ens ha agradat d'aquesta visita.
1: T'ho anava a comentar, perquè vaig entrar al post que hi havia i vaig veure això, que entenc que grups, no?, de persones que són pro-adopció, que potser tu també ho ets, però em refereixo a pro-adopció en contra de la venda, no?, d'animals.
0: Exacte.
1: Es va abraonar, no?, sobre unes persones que es guanyen la vida fent això, no? I d'una forma responsable, com dius.
0: Exacte. Tu. Però clar, però és que les adopcions són necessàries perquè hi ha molta responsabilitat a la hora d'escollir un gos. Vull dir que necessitem adopcions perquè les adopcions són necessàries, necessitem voluntaris perquè hi ha gent que està fent les coses molt mal fetes, saps? Vull dir que jo sempre ho dic no és lo important la compra o l'adopció, sinó la responsabilitat i el compromís que tens cap a aquella mascota durant els anys que visqui. Vull dir que hem de conscienciar la gent de que això no és una joguina, això no és un regal de Nadal, és una vida, comporta uns gastos i comporta una responsabilitat. I ara, doncs, ja que estem, doncs, jo ho dic, porten, des de que jo he començat, amb 18 anyets i en tinc 45, porten amb l'eslògan "no compris, adopta". Seria hora de poder començar a pensar en canviar aquest eslògan, perquè no funciona. Cada dia hi ha més adopcions, cada dia hi ha més abandonos, i la cria està descontrolada. Èticament, la cria que no està regulada. Vull dir que els que fem les coses ben fetes, criem bé i fem una cria selecta, els nostres gossos no s'abandonen. Hi ha un tant per cent de gossos de raça amb una protectora, i estic d'acord, però és minoritària amb els gossos creuats o a la gent irresponsable que ha tingut de deixar el gos allà perquè es pensava que això era un capritxo de cap de setmana. Però bueno, això és un debat que, ja dic, queda sempre molt obert, hi ha les dues cares de la moneda i
1: res. És interessant. Quanta estona hi van ser?
0: Ostres, van estar-hi molta estona, o sigui, més de lo normal, perquè normalment una visita a casa pot durar una horeta, una gent que no tingui idea de tenir un gosset i faci moltes preguntes pot durar pràcticament, doncs, no sé, una hora i mitja, però varen arribar a les 6 de la tarda i se'ls va fer tardíssim, que van marxar quasi un quart de 9 del vespre. Sí, van estar-hi més de 2 hores a casa.
1: No, perquè suposo que estaven còmodes també, no? I el que els interessava i tenien ganes de parlar i de comentar.
0: Moltes preguntes, sobretot per l'Emil, perquè no ha tingut mai gos. Ella sí, però en l'Emil va fer moltes preguntes.
1: Està bé.
0: Sí.
1: Molt bé. I això que dèiem, que si no fos perquè us ho van dir, potser no teníeu ni la foto, És cert, i m'has explicat una altra anècdota, que tu també has estat amb altres famosos i no tens pas records, no? Tens pas fotografies.
0: Ni fotos.
1: Vas estar amb Messi.
0: Sí, sí, sí. I amb la Shakira entre... Perquè també moltes vegades em trucaven per fer publicitats. Uh-huh. I al fer publicitats, doncs baixes a baix a Barcelona amb un plató i després allà doncs treballes amb aquesta gent. Uh-huh. I clar, sí que molta gent, doncs hi ha cua per fer fotos, però no sé, jo ho he trobat sempre que vas allà, tots estem allà per treballar.
1: Fins algun dia te la van oferir, vols fer una foto amb Messi, no? I tu vas dir que no calia, no?
0: Bueno, és que no... No,
1: no.
0: Saps? És una persona normal i corrent, sí, com sí, una sí, altra, sí. I tinc simplement que té la sort de ser un crac amb el que fa i la retribució econòmica que li comporta.
1: Entenc això, eh? Són rodatges que necessiten un gos, no? O...
0: Sí.
1: I que busquen algú que pugui venir una estona amb un gos, no? I que pugui...
0: Bueno, amb tot el que vegis, és que amb qualsevol cosa, per exemple, si mires l'anunci, ara te diré el de la pizza Tarradellas, surten 5 gallines. Que aquelles gallines ha anat un especialista a buscar-les amb un galliner, que siguin ben vermelles, i es passegen 5 gallines per fer aquella d'allò. Saps? Vull dir que no només és un... O sigui, és un món, el món del plató. Hi ha tots els animals que van allà i hi ha gent treballant.
1: Però estem parlant d'animals ensinistrats o no?
0: Sí, no, normalment que sàpiguen fer una funció. Saps? Jo recordo una vegada que vaig fer un anunci per un animal... Per Advance. I em van dir, el gos es pot tirar a l'aigua i sortir de l'aigua, expulsar-se i tirar una pilota i portar una pilota a la boca. Dic, ostres, tinc aquesta boxer que li encanta l'aigua. Vam quedar en un camp de golf a Mataró i a la primera. O sigui, tira la pilota per aquí, la càmera l'enfocarà per allà, s'expulsarà aquí i a la primera. I amb en Messi, recordo que estava assentat en un sofà jugant a la Play, sortia com una pilota, ell l'havia de xutar amb una xilena cap a dintre la pantalla i tenia al costat en un puff un boxer assentat i després van fer el mateix rodatge amb un Jack Russell. I va sortir el Jack Russell al final, que en comptes del boxer. Però vull dir que a plató moltes vegades es fan moltes improvisacions d'aquestes i a mi m'han trucat diversos cops per treballar.
1: Era en Hitchcock que deia que no, nunca trabajes con niños ni con animales, no treballes amb nens ni animals, perquè no els coneixia.
0: Jo tot el contrari, tota la vida treballant amb animals.
1: Sí, sí. I m'explicaves abans també que t'ha portat a la teva passió i professió, t'ha portat a Itàlia també.
0: Sí, perquè la meva raça, que és el bòxer, la principal, doncs els millors criadors que hi ha hagut arreu del món sempre han sigut Itàlia, doncs jo sempre m'he mogut molt a Itàlia. He fet més exposicions pràcticament de bellesa a Itàlia que a Espanya. Tinc més títols a Itàlia que a casa nostra.
1: Caram.
0: Sí.
1: I això per què creus que és?
0: Generalment és per les enveges. Perquè a Itàlia la cria és més conjunta i aquí, en aquest país, doncs hi ha més enveja i el que no, per exemple, té una línia no vol l'altra perquè és d'aquest, perquè és de l'altre, perquè aquest guanya, perquè aquest no guanya, i en canvi la col·laboració italiana és més global. Després en els campionats importants es nota. Es nota això. Perquè fan més pinya, tenen més bona selecció i crien més bons gossos.
1: Quants criadors hi ha de gossos a Catalunya, més o menys?
0: A Catalunya, clar, el problema que hem tingut ara és que no és un problema, o sigui, al final és una cosa que s'ha seleccionat i s'ha fet ben feta. Amb la llei del benestar animal nova que ha sortit, abans una família podia criar sense nucli zoològic, sense estar donat d'alta, i podia criar sense la llicència d'activitat. I avui dia, al tenir tantes restriccions, doncs ens hem trobat que aquí a Catalunya registrats serem uns 3 criadors de bòxers, com t'estic parlant. Si parlem a nivell morfològic, una exposició l'any 2010 a Girona, hi havia 180 bòxers. Ara aquest any se'n fan 2 exposicions i poden hi ha 6 o 7. Ha baixat molt, perquè també ha baixat molt l'afició, perquè també han dificultat molt les coses.
1: Això, entenc que vosaltres heu... O sigui, la teva passió principal és el bòxer.
0: Sempre, sempre.
1: I aquí heu tingut la possibilitat de criar Golden. No?
0: Exacte.
1: Com és que t'agraden tant els bòxers?
0: De tota la vida.
1: Per la gent que ens entengui, no sé si...
0: Pel caràcter, suposo.
1: La gent que tingui una edat, no sé si són els que tenia el Magnum, no? Sortien amb Magnum, són aquests? No, aquell eren Dobermans, potser.
0: Sí, era Dobermans, en Magnum tenia Dobermans.
1: Però com el descriuries, un bòxer?
0: Perquè és un gos molt juvenil, és un gos molt atlètic, és molt nerviós, hiperactiu, i després, com que va molt amb mi, doncs ens portem molt bé. Mm-hmm. Saps? El Golden és totalment el contrari. Mm-hmm. Va entrar un Golden que vam recollir nosaltres d'adopció d'una família que no el podia tindre, i van dir, ostres, doncs deixa'ns el que ens el quedem. Mm-hmm. I vam descobrir un caràcter diferent. I com que també amb l'edat, vulguis que no, també he anat baixant jo revolucions, dic, ostres, dic, aquest també m'agrada. I vam descobrir molt ràpidament el tema de que el Golden no només és un gos que pugui ser un capritxo, que pugui ser una moda, que és un gos d'assistència, i he fet tota la vida el mateix amb el boxer, vaig dir, ostres, això és algo nou, saps? És algo diferent. Poder atendre una família que té un problema i poder ajudar. I ens vam liar com vam arribar aquí amb el Golden, i ho hem anat portant, i estem molt contents a dia d'avui. Mm.
1: I això que ara que em comentaves, que ja m'ho havies comentat a l'inici, que això per fer vas com a tractament o com a teràpia, quins són els usuaris habitualment? De què estem parlant?
0: Famílies amb nens amb autisme. Mm. Sí, perquè hi ha molts nens, per exemple, amb inseguretats, el gos els reforça, o gossos que són molt i molt tranquils, que fem equilibrar la balança amb un nen amb molta hiperactivitat, saps? Vull dir, per baixar revolucions. Mm. A part de moltes més virtuts que té amb el seu caràcter, que és un gos que és molt educat, és un gos molt intel·ligent, és molt noble, no té jerarquia, vull dir, no s'enfadarà mai amb cap altre gos, vull dir que és molt fàcil portar-lo a passejar perquè realment aquella família el disfruta. És un gos que no és un PPP, que no has de tenir una assegurança, has de tenir molt de control sobre aquell animal, o has de tenir molts de coneixements. El no tenir, de tenir molts de coneixements, el gos te simplifica molt el dia a dia. I avui dia, com que jo et diré, perquè el Golden en aquests moments és un gos potser tan demandat, perquè com que tenim una vida tan accelerada i no volem privar-nos de tenir un gos a casa, el Golden és un gos ideal, perquè és un gos que és pacient, és tranquil, no et destrossa, el pots treure a passejar, és un gos que no et dona problemes. Vull dir que al final una família que s'assessora diu, ostres, potser el Golden està fet per nosaltres, perquè som una família que tenim els nens tot el dia al col·le, tenim hiperactivitat, jo treballo, i aleshores que podem disfrutar-lo, ostres, doncs tampoc volem després que ens atregui un gos a esquiar, saps, d'aquests que van correguent pel carrer. I dic, ostres, doncs el Golden és molt noble en tots aquests aspectes, i per això poder avui està tan demandat, i tothom parla del Golden Retriever perquè ha descobert una cosa que ja és de tota la vida, però avui dia s'adapta molt a moltes famílies, amb fills, sobretot.
1: Si no ho entès malament, també tens relació amb els cavalls?
0: Havia tingut molta relació amb els cavalls. Per això he arribat aquí a Sant Joan de les Abadeses, precisament. Perquè la finca en la que estem era la finca d'en Pau Romero. Sí. I amb en Pau Romero jo ja havia vingut aquí quan era petit, a veure, cada setmana venia a veure el que li naixia, i jo era petitó, tenia 18-20 anys, i estava cada naixement, cada setmana, aquí a veure els seus cavalls. I després vaig anar escalant una mica amb el món del cavall, i quan vaig tenir l'oportunitat de quedar-me a treballar en els països àrabs, vaig dir, saps què? Me'n torno cap a casa. Quan vaig tenir-ho tot a punt, vaig dir, me'n torno cap a casa, amb els meus gossets i amb la vida tranquil·la.
1: És a dir, que vas anar als països àrabs a treballar també amb el cavall.
0: Sí, havia treballat amb els cavalls àrabs també de morfologia. Els preparava i els entrenava per anar a concursos.
1: Això has de tenir alguna formació específica, o és la passió aquesta, ja vas aprenent i vas coneixent?
0: Tot això és vocacional. Ningú te diu com s'entrena un cavall, quin tipus d'alimentació necessita, els cuidados, igual que tot el món aquest que és una mica la bellesa en general d'un animal, és a mica en mica aprendre d'un que ja ho fa i anar-t'hi fixant, i després portar-ho una mica a la sang. La Judit i jo, per exemple, és vocacional. Jo mai de la vida em dedicaria en aquest negoci per negoci. És que no és negoci, això és el que molta gent no entén. Això és una cosa que t'agrada o no t'agrada, perquè haver d'estar pendent dels teus animals 365 dies l'any, 24 hores, això és vocacional. No hi ha horari.
1: Com viu el fet que... Perquè això ens hi hem trobat tots els que tingut mascotes o gossos o gats. Però clar, vosaltres que en teniu tants i que fa tant temps, us deveu trobar molt sovint això, que hi ha un dia un animal que es fa gran i que es mor, no? Vosaltres viviu això...
0: Això ho porta bé fins al meu fill, que té 6 anys. Ha entès bastant el concepte de lo que és la vida i la mort. També t'he de dir, afecta molt al principi, com tot, però avui dia doncs, és el nostre dia a dia.
1: Acompanyar-los, cuidar-los i acompanyar-los fins i tot en la bellesa.
0: Exacte. Això també és com un cirurgià. El dia que se li ha mort un pacient, doncs poder que ell el recordarà tota la vida, però quan se n'hi ha mort 10, doncs ja és el seu dia a dia i es porta diferent. Això és exactament el mateix.
1: Molt bé, no sé, què és el que més t'agrada, l'últim que et faig, què és el que més t'agrada d'aquesta professió?
0: Ostres, doncs, haver de treballar amb animals i no haver de treballar amb persones, per dir-ho d'una manera. Sí, no sé, és que és el que et dic, és algo vocacional que farem tota la vida perquè és el que ens agrada i no sé, és que poder tenir una finca, la feina, la responsabilitat i... a l'estar mirant a les 12 del vespre un pedigrí, trucar amb un, trucar amb l'altre, a veure aquestes línies. Per exemple, avui mateix he enviat una progesterona. Estic pendent de que m'arribi el semen de Polònia per fer una inseminació que estem desitjant des de fa 2 anys. És una cosa que potser no s'entén, però és la vocació i la passió. Com el que li agraden els canaris, com aquell senyor que vol tenir un hort amb unes tomates de Montserrat, o sigui, cada un amb el seu.
1: I quants en teniu ara?
0: Nosaltres de propietat tenim 38 gossos. Després, a més, els que poden venir a la guarderia i d'això, que a l'estiu se'ns emplena la guarderia, però intentem no tenir cria. Ara també volem fer un parón una mica a la cria fins a la primavera, volem tenir una mica de descans i, bueno, mica en mica.
1: Escolta, apassionant, eh? Et convidarem un altre dia perquè és una entrevista llarga, portem ja 25 minuts.
0: I m'has dit 15.
1: Però, ostres, veiem que ens deixem moltes coses. Si et sembla, sempre que tinguem algun dubte o alguna cosa...
0: Cap problema.
1: Doncs, Pere, moltíssimes gràcies.
0: A res, a vosaltres.
1: Adéu. I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell Executiu ha aprovat el Pla Estratègic d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes fins al 2030. L'instrument de planificació coordina i coordina polítiques d'igualtat del conjunt de l'administració i reforça la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques. Aquest instrument implica tots els departaments, organismes i entitats dependents de la Generalitat i estableix un marc compartit d'objectius, responsabilitats i també un seguiment i avaluació. La igualtat s'incorpora així en àmbits com la salut, l'educació, l'ocupació, les cures, l'habitatge o la mobilitat. Sílvia Paner, que és la portaveu del govern.
2: Per primera vegada s'aprova un pla estratègic que, a part d'anunciar propostes i dissenyar propostes, té tot un paquet també de, no només de planificació, sinó d'execució i d'avaluació de si s'assoleixen o no els objectius marcats en cadascuna d'aquestes actuacions.
1: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys, ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
3: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no? del son en els cicles, no? circadians, no? De la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès dilluns a Barcelona. Seria el segon en més d'una setmana registrat a Catalunya. Els fets van passar de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El va localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera Núria Parlon afirma a les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I anem a Manresa, perquè destinarà 6 milions d'euros en ajudes a rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar als 15.000 si s'afegeixen a inversors privats. S'hi podrien acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages. I parlem de la Sagrada Família, perquè podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per poder construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases.
4: Hola, mama! Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
5: Ei, Neus, no en tinc ni idea de com les munten, però és veritat que apareixen així com a bolets. Mira, faré una cosa, escric al grup de WhatsApp de la gent del Rambla 54 i a veure si algú ens ho pot contestar o ens ho pot explicar. Vinga, fins després, un petó.
6: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
7: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
6: Rambla 54 és un passeig humanístic.
7: Gràcies per aquest concepte.

0: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Habitualment, quan penso en esports de lluita, el meu cervell activa aquesta sintonia i visualitza unes escales i Sylvester Stallone. I si ja parlem d'arts marcials...

0: Que gran, Uma Thurman. Però per parlar de lluita en format d'esport, potser no caldria anar fins a Hollywood. Nerea Alzo, benvinguda al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna.
0: Deia que no cal anar tan lluny perquè a les Terres de l'Ebre hi tenim un exemple que potser l'oient no coneix. Jo ara semblo molt llesta, però jo tampoc t'he de dir que en tenia ni idea. És la lluita de Bach, o del Bach. Nerea, què és això? Què és la lluita del Bach?
1: Mira, Anna, la lluita del Bach és un combat que comença entre dos adversaris abraçats i l'objectiu és fer caure a l'altre. Depenent de com caigui l'adversari, llavors s'aconsegueixen més o menys punts. I guanya el primer que arriba a 4. Cada enfrontament dura 2 minuts.
0: Jo he buscat això de Bach al DIEC, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i en la segona excepció he trobat caiguda forta i cop que produeix. Imagino que ve d'aquí el nom de la lluita del Bach, no?
1: El nom no se sap ben bé exactament l'origen d'on ve, però sí, tot apunta que al final l'oponent ha de fer un Bach per guanyar i, per tant, segurament sí, ve d'aquí.
0: Nerea, i va ser un esport molt típic i habitual a principis del segle XX, em deies...
1: Sí, però en la recta final de segle estava ja pràcticament perdut, fins que un home que es deia Juan José Vaide Pérez Casanova, professor de karate de Deltebre, que havia crescut practicant la lluita del Bach, va decidir ensenyar als seus alumnes en què consistia. M'ho explicava Miquel Castro, que és el president de l'associació del Bach a les Terres de l'Ebre.
2: I un dia mos va dir, bueno, mos puc ensenyar això, esta lluita també, perquè és algo que es feia aquí abans. I mos ho va ensenyar, mos ho va explicar una miqueta i mos ho va ensenyar. I a partir d'allí vam veure que això era algo molt, molt interessant, que era una tradició que era una llàstima que s'havia perdut, en aquell moment ja estava completament perduda, i vam començar a recuperar-la, vam decidir que volíem començar a recuperar-la. Això va ser, doncs, com ja et dic, un procés molt llarg, de 40 anys, però a poc a poc, ara fa cap allà l'any 2019, vam fer el que és l'associació.
0: I encara deu haver-hi gent que recorda haver practicat aquest esport de jove i segur que n'hi ha que també doncs, han contribuït a mantenir-lo.
1: De fet, és una de les anècdotes que em va explicar el president de l'Associació de la Lluita del Bach. Segons Miquel Castro, molta gent se'ls apropa per recordar que practicaven aquest esport anys enrere.
2: Cada vegada queda menys de gent, però abans hi havia gent que havien sigut lluitadors bastant reconeguts i que ens explicaven les seves... Mira, jo feia esta tècnica, jo feia d'esta manera, jo tenia este truquet... I, bueno, el que em va fer molta gràcia, o me va cridar molt l'atenció, va ser una vegada que, quan vam presentar el llibre del Bach, se me va apropar una senyora i em va dir, ah, jo això ho practicava quan era xocoteta. Diu, i ara, quan mon net ve a casa meua, li diu, mira, agarra't així i li ensenyo a lluitar el Bach.
0: I ara, com diu el Miguel, el Bach doncs, el practiquen tota mena de persones, en tant que, com qualsevol esport, doncs, aporta beneficis, no?, físics i mentals.
1: Sí, tot i que actualment, evidentment, el practiquen sobretot persones joves, però hi ha de tot.
2: Evidentment, tenim avui en dia, majoritàriament tenim gent jove, crios i adolescents, de tots els sexes també. Els més petitets els fem lluitar en diguéssim, categories mixtes, perquè no hi ha molta diferència entre xiquets i xiquetes. Després ja, quan se van fent més grans i es van desenvolupant més, a partir de categoria cadets, júnior i això... Ja anem diferenciant per sexes, però tenim nois i noies que lluiten i és apte per a tothom.
1: Però clar, tal com apunta I a més, és un esport que ha captat l'interès tant de les Terres de l'Ebre com d'altres llocs.
2: Gent d'aquí i gent gran que ho recorda de quan ho va, de la seva infància, i inclús gent de fora que crida molt l'atenció i els fa molta gràcia veure que hi ha

0: el que no hem sigut capaços de fer en molts esports, moltes lluites i molts esports tradicionals. I bueno, suposo que siguin una mica l'exemple d'ells és el que estem fent. Però realment, si vas a mirar, aquí a Espanya doncs, tenim la lluita canària, tenim la lluita lleonesa, a França se practica la lluita bretona.
1: Exacte, en tenim totes les cultures i aquí gairebé ho perdem. Per això l'objectiu de l'entitat és continuar treballant per conservar, per difondre aquesta tradició. De fet, si algú li interessa poder-ho veure en directe, solen fer diferents competicions i exhibicions. Així que si algú vol provar, cap problema, estan oberts a tothom que vulgui.
2: Jo no sé si m'hi veig gaire, Nerea, tot i que està clar que té beneficis físics i socials, com tots els esports.
1: I la disciplina, clar, que no és només una cosa habitual en esports com el karate, també fa falta a la lluita del baki i en altres. En qualsevol cas, és molt interessant de veure.
2: Segur. Venir-ho a veure ja no et dic que no. Ho apuntem a la nostra llista d'activitats pendents al Rambla. Arnau, anar a veure la lluita del bac. Nerea, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
1: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Aquesta eina que sentiu de fons és una serra. Ens trobem al port de l'Escala, dins un taller gairebé bicentenari, el de Drassana Sala. Uns autèntics artesans del mar que van iniciar el seu periple de mestres d'aixa a l'Escala l'any 1859. Estic acompanyat de la cinquena i la sisena generació d'aquesta nissaga de mestres d'aixa escalencs, en Salvador Feliu Sala i en Salvador Feliu Pere Ferrer, en Xeve. L'Etna fa la feina. I en aquest cas, l'aixa és la mare dels ous.
1: És com una espècie de trama amb la fulla blincada cap endins i bueno, i esmolada que t'hi faites, eh? Sí, hi ha vàries, hi ha l'aixa de boter, l'aixa de mà, de dues mans, vull dir, hi ha molts models d'aixa.
2: És un ofici exacte, és un ofici que, com ell diu sempre, no és mai après, eh? I, de fet, la paraula mestre, que preguntaves per l'ofici, no, nosaltres no ens agrada dir, oh, soc mestre d'aixa, mestre de què, no? El mestre és el que ensenya, al final. I nosaltres el que fem és aprendre, sempre. Per tant, és un nom que no li fa justícia. Recentment he descobert que la paraula mestre, que només hi havia un parell d'oficis que feien servir el mestre per davant, que era el mestre d'obres i el mestre d'aixa. I sí que és veritat que el mestre d'aixa era el que se'n cuidava de dirigir tot el conjunt de l'obra, perquè dins de l'obra de la construcció d'un barco hi havia des del serradero, que anaven a tallar bosc, fins al calafat, que poder només calafatava tota la vida. Hi havia diversos oficis, ferrer, mecànic, no sé què.
0: I si l'aixa és l'eina, la matèria prima és la fusta, on a partir d'uns taulons en sortirà una trenyina, un bot o una barca de vela llatina.
1: Sí, sí, esclar. I una fusta que no la trobes en qualsevol magatzem, perquè tot són peces tortes, i hem de començar per anar a bosc, eh? I tallar amb la lluna que s'havia de tallar, i a l'hivern, que les plantes no tenien saba, fer les taules, allistonar-la, deixar-la assecar, i no es tractava d'anar allà pim-pam. I tot era, fèiem servir fusta del país, tot era fusta d'aquí. Hi havia les parts de per les quilles i escoues i rodes, fèiem servir alzina. Per contrarodes fèiem molt, es gastava molt d'om, perquè i els homes han desaparegut. Van agafar una malúria i no se n'ha parlat mai més. Carreters i mestres d'aixa gastaven molt d'om. Després, el folro, el folro exterior i cobertes i orles, es fèiem servir pi pinyoner, un pi que té gras, que l'havíem de blincar, l'escalfàvem i per poder-li donar la forma del casco.
0: En l'època més àlgida de les drassanes hi havien arribat a treballar fins a 14 obrers. Els avis i besavis d'en Salvador van fabricar més de 200 embarcacions de fusta des de l'any 1904 fins al 1974. Ho testimonia una llibreta que és un autèntic tresor i que pare i fill en rescaten d'un calaix del seu despatx.
1: Depèn dels treballadors que hi havia i l'eslora que tenies, clar, sí, sí.
2: Hi havia hagut moments que hi havia hagut 14 treballadors a l'estillero, jo no ho havia pas vist, però ell sí, 8... I antigament, més enrere, amb el tio Pere i amb l'avi Badoret, havien sigut fins a 14. I podien, en 3 setmanes, podien pentinar-se un bot. Jo, de fet, ara fa poc ho he vist

0: a Marroc, encara. Vas estat en un de vacances i he vist unes drassanes allà al port i en 3 setmanes foten un bot d'aquells de 5 metres i mig. Però, sí, exacte. Però 3 setmanes, literalment. No... Ara, si ho vols... Si ho vols fer-ho bé, has d'anar més fi, has d'anar més a poc 14 persones se trepitgen els uns als altres. També és veritat que abans els sous no valien res i ara has de mirar les hores que fas, mirar-t'hi molt, perquè si no s'encareix molt.
1: Ara hi ha molta maquinària d'aquesta portàtil. Abans tot eren barrines a mà, i es feia servir l'aixa, i ara ja hi ha ribots elèctrics, i hi ha polidores, i bueno, això t'atreu una pila d'hores, sí, i feina ben feta.
2: El punt de no retorn per la gran majoria de drassanes de la Mediterrània i arreu del món va ser la substitució de la fusta per la fibra de vidre entre els anys 70 i 80 del segle passat.
0: Sí, bueno, quan hi va haver l'entrada del plàstic, ell, el meu pare, la va viure. Hi va haver una crisi molt forta, de fet, van haver d'acomiadar 2 treballadors i les barques es van deixar de fer, les de pesca es van deixar de fer de fusta per passar-les a fer de fibra per un tema de rentabilitat, perquè és que al final d'any... el manteniment és molt inferior i bueno, la cosa es va anar reconvertint a poc i el que ens ha anat donant vidilla és, o sigui, és el fet de les barques d'esbarjo, els aparellaments amb vela llatina, el fet de la revifada de la vela llatina, l'afició, el preservar el patrimoni, que hi ha gent que té una barca que era de l'avi o del besavi, la tenen en un graig, i altres èpoques aquestes barques s'haurien cremat, i ara la gent té sensibilitat per restaurar-los i guardar-los, i bueno, tot això és el que hem anat fent tots aquests anys i seguim fent.
1: Miren, aquí pots veure, aquí diu, està escrit en castellà, debido al plástico y las restricciones para poder construir nueva flota sin ofertar desguaces, clar, això també ens va fotre molt. Clar, érem, Espanya era la primera flota pesquera del món i ens van fotre fora de per tot, ens vam desaparèixer i per construir una barca nova havies de desguassar una altra, havies d'ofertar tonelatge. Això també tot va anar frenant. Un panorama muy negro, pues con las restricciones no dan para 4 personas. Tengo 2 cascos terminados a la espera de clientes. Hasta aquí hemos llegado. La escala 19 de març del 84. Aquí es va despedir la història. Varen quedar en Tit, en Tet i en Genet. I fins aquí hem arribat.
2: Una de les últimes embarcacions que Drassana Sala ha restaurat de dalt a baix és la Trenyina Paca, una barca que ha passat a formar part del patrimoni mariner escalenc. Però a en Xeve li queda una espineta dins del cor, la de poder fer una barca nova des de zero.
0: Bueno, jo he pres a darrere seu i he pres l'ofici, perquè al final del dret i del revés hem fet i desfet barques que en altres èpoques s'haurien cremat, perquè hem restaurat coses que generacions enrere no restauraven. O sigui, una barca quan et venia amb la roda de popa rebentada o estava molt, molt, molt, molt malament, l'agafaven, li fotien foc i en feien una de nova. I hem restaurat coses gairebé impossibles i vull dir que l'ofici ja el tens una mica. A mi sí que és veritat que estaria molt bé, l'il·lusió és fer-ne una de nova, perquè dir-te de mestre d'això i no haver fet cap barca nova és molt trist, no? I estaria bé, doncs, que encara que el pare, que encara està en forma, que pugui venir aquí a dirigir, perquè la construcció des de l'estepa, de posar una quilla a terra i posar-hi les costelles i parar totes les costelles amb tots els biaixos i encintar-la i anar-la tapant, jo això no ho he fet. Ho he fet per parts, però no ho he fet de socarrel. Llavors, l'il·lusió és fer-ho. Jo crec que algun dia arribarà. Ara fa temps que parlem de que potser se'n farà una. Però, bueno, ja tenim fusta preparada, ja ens hem anat preparant, però necessitem temps.
2: Pare i fill, això sí, encaren de manera molt diferent el dilema del relleu generacional.
0: No ho sé, no sé com pinta, no sé com anirà. Jo tinc una filla, no la veig molt interessada en l'ofici, però no sap mai, sap mai.
1: Sí, sí, sí, però esclar, guita, queden tres trenyines aquí a l'escala, i totes tres en fibra. Nosaltres, sort que toquem totes les tecles, tu no sé, jo ho veig bastant... No sóc tan optimista com ell, però bueno, ja sóc vell. L'animal és vell, però encara aguanto. Sí.
2: I just abans d'acabar aquesta conversa, en Xebe li dona la gran notícia a son pare que oficialment es crearà el Gremi de Mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya.
0: Ens hem associat i hem fet un gremi, un gremi de mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya, per entre tots intentar unificar criteris a l'hora de donar aquests cursos. Perquè, clar, cada maestrillo té el seu librillo i cada taller fa les coses una mica, cada mestre d'Aixa, a la seva manera. Llavors...
1: Això, a la meva època, això era impensable. Això, el que han aconseguit, el que s'han dit ara, ha canviat molt el caràcter de les persones, però... Cada mestre d'Aixa tenia els seus secrets i les seves coses, i els he anat descobrint ara amb el temps. En fi, això és, jo, des de la perspectiva de més lluny, és admirable que hi hagi aquesta confiança i, en fi, un detall.
2: I vet aquí un gat, vet aquí un gos, el conte d'un ofici que, per sort, encara no s'ha fos.
3: Ei, Sergi, i que no es fongui mai, aquesta mena d'oficis no s'haurien de perdre, que és, com deies tu molt bé, part de la història de l'escala. Però escolta'm una cosa, l'altre dia ens vas explicar que a tu t'agrada anar a pescar. I jo, així de bones a primeres, et vaig imaginar assegut a la platja, allò tirant la canya, però després vaig pensar, igual té família marinera i se'n va en mar a pescar amb una xarxa, no sé. Quin tipus de pesca fas? Si en podríem parlar un dia, ens podries explicar aquesta afició? Vinga, ja ens dius. Una abraçada, adeu.
4: Anna, faig pesca de canya, des de platja, des de les roques. Sí que és cert que quan el meu avi tenia barca, que va tindre barca molts anys, anàvem a pescar amb barca, aquí enmig del Golf de Roses, però ara pesca de costa, amb canyeta per les roques, per la platja, amunt i avall, i passant l'estona observant una mica l'entorn. Quan vulguis en parlem. Jo, per mi, encantat de la vida de parlar d'aquesta afició tan maca. I si algú s'apunta a venir algun dia, quedem dia i hora, i també tots cap a mar.

0: Ivan, tu saps què és la cabra florida?
1: Doncs serà un tipus de cabra, no?
0: Sí, és clar. I per què diries que se n'hi diu florida?
1: Ni idea, no deu ser perquè, no sé, potser li agraden les flors.
0: Bé, no, que li agradin no, però sí perquè té unes taques petitones que són molt característiques i que recorden, efectivament, un camp de flors. Bé, això és el que diu la Viquipèdia, que jo aquí no sóc cap entesa. El cas és que aquesta cabra avui comparteix protagonisme amb el convidat que ens porta la Maria Ribas. Maria, benvinguda al Rambla 54.
2: Molt bona tarda, Anna.
0: Maria, de seguida ens presentes qui t'acompanya a l'estudi, però abans, si no et sap greu, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, ens pots fer 5 cèntims de l'emissora i de tu, si us plau?
2: Sí, tant. Doncs sóc la Maria Ribas i podríem dir que sóc una mica novata en el món de la ràdio. Vaig acabar la carrera fa cosa d'un any i aquesta és la meva primera feina en una emissora, així que estic molt contenta de ser aquí i sobretot d'estar aprenent molt cada dia. Vinc de Ràdio L'Hospitalet, l'emissora municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, i ens podeu escoltar al 107.9, i aquest any celebrem 38 anys d'història. Som una ràdio molt enfocada al periodisme local i a donar veu a les persones, entitats i negocis del nostre municipi, que al final són els que fan bategar el poble.
0: Exacte. Digues.
2: I de fet, això també té molt a veure amb una de les meves passions. Podria dir que em considero una mica friqui de la cultura popular i estic vinculada a diverses associacions i entitats, i sempre m'ha agradat, doncs, descobrir què passa al meu voltant, conèixer gent i, sobretot, aprendre coses noves.
0: Doncs, fetes aquestes presentacions, aquest ritual de presentació a l'oient, ara sí, Maria, amb qui estàs?
2: Doncs ara m'acompanya el Jesús Mora, que juntament amb la seva germana Meritxell tenen un negoci familiar molt arrelat al territori, Làctics Casa Portella. Jesús, benvingut al programa.
3: Moltes gràcies per haver-nos convidat.
2: Valtros, us vau formar en agronomia i ciència alimentària i després vau decidir emprendre i crear l'empresa. Com va anar això? En quin moment preneu la decisió de dir, va, muntem una empresa de productes làctics?
3: Doncs segurament és el moment més boig, perquè jo tenia passió per aprendre a fer formatges i em vaig aprendre de forma autodidacta mentre es combinava amb els meus estudis, i a la part final del meu doctorat, doncs el món de la universitat ja no em cridava com per a seguir amb formació i poder ser professor de universitat, i em vaig com a... Bueno, no m'agrada aquest ritme tan lent de vida, i amb ganes de tornar al poble, doncs vaig dir així una bogeria i vaig començar a obrir la formatgeria, i vaig encetar la formatgeria sense haver acabat la tesis doctoral, que la vaig acabar ja fent formatges.
0: Jesús, i el negoci el teniu amb la teva germana? Us ho heu plantejat sempre com un projecte d'allò conjunt? No us feia por aquell excés de confiança familiar entre germans? Com ho porteu?
3: Bueno, sempre... jo crec que sempre... Bueno, la formatgeria, com aquí diu, sempre l'he portat jo el dia a dia, dins l'obrador, que és el que m'agrada a mi, és fer formatges, i estic jo. I ma germana m'ajuda molt a la feina comercial, a la venda, que probablement també és la que menys m'agrada a mi. I, bueno, i ajuda a tota la família, amb uns pares, els primers que quan m'ha convingut m'han ajudat molt. I, bueno, doncs com a totes les cases, suposo sempre hi ha tibentors, però ja m'ha après a treballar també, i sempre és d'estirar i deixar, i no mos ha anat tan malament.
0: Un equilibri perfecte.
2: Perdó.
0: Digues.
2: I per què li vau posar a Casa Portella? Aquí al nostre municipi, la Portella és un pas de muntanya situat aquí dalt a Vandellòs. Hi té alguna relació?
3: Aquí sumen dos factors, i sí que tenim el pas de la Portella, i després mon pare és de Viseur, un poblet de la Vall de Benasc, i el nom de la casa nostra des de sempre, pues, seria Casa Portella també. I quan vaig començar, doncs, ma iaia era morta, però mon tiet se va quedar a casa, la casa pairal des d'ell, i també li vaig comentar si tenia cap problema, i llavors van fer com una fusió, i va ser un nom bastant acertat, crec.
0: Làctics Casa Portella té encara una altra particularitat que la fa especial. La Maria m'ha explicat que tota la vostra producció es fa tota amb llet d'aquesta cabra que dèiem, de la cabra florida, que Google diu que és una raça autòctona d'Andalusia i d'Extremadura. Què té aquesta cabra que la fa tan especial?
3: Bueno, al final no deixa de ser una cabra de producció de lletera. Aquí en tenim una altra raça, que és la cabra blanca i resquera, però no està preparada per fer produccions de llet altes. I això ve una miqueta perquè nosaltres, jo no tinc el ramat. El ramat és d'un altre noi. És d'en Josué de Capri Omega. I estàvem a la universitat junts i quasi a riure i de festa, saps? I ell dia que també tornaria a casa i ficaria cabres i al final tot això, al final, patirà avant. I ell té les seues cabres, que va començar una granja prou bonica, jo crec que és de lo millor que hi ha ara mateix, i va començar amb aquesta raça, que és molt productiva, i a més ve d'allà baix d'Andalusia, que van avançats en altres en la calor, i s'han adaptat molt bé aquí, i estan produint molt bé.
0: O sigui, va començar una mica com l'acudit allò de aguanta'm el cubata, eh? Llet d'una raça de cabra especial i sempre crua, oi? Per què?
3: Doncs és més jo crec que és més complicat i és un formatge més boig, el de llet crua. Però si tu tens segur de que les teues cabres són lliures de les malalties, que per això fem les anàlisis, doncs no cal suprimir les bactèries que porten de normal. I això ens dona un punt personal al formatge diferencial que un formatge de llet pasteuritzada no tindrà. Després, a la part menys positiva de manera comercial és que és més difícil treure un producte constant, és més variable. Però aquesta és la gràcia d'aquest formatge i costa de formar el client també.
2: I vosaltres sempre parleu molt d'artesania alimentària i de cuidar cada detall. Què hem d'entendre per artesania quan parlem de menjar i què implica això en el dia a dia de l'empresa?
3: Bé, el dia a dia de l'empresa jo crec que tampoc canvia molt. Sigui d'una manera o altra, has de fer les coses perfectes, has de tindre les coses netes, has de complir tots els anàlisis i ja està. La diferència aquí amb artesanies o amb petits productors com naltros és que tu tens una granja, un tipus de cabra, quan comencen a néixer els cabrits i treus la llet, és una llet diferent que a la part final. Ara, amb aquestes sequeres que tenim, les cabres no poden ni pasturar, només mengen el que els hi donem. Quan començarà a ploure, suposo que algun dia plourà, podran sortir a pasturar. Tots aquests canvis alimentaris canvien una miqueta la llet. I si canvien una mica la llet, canvien una mica el formatge. I té una certa evolució. No és com un altre formatge gran comercial sense dir noms, que es fan tractaments de llet i es queden tot plans i la llet sempre 100% constant. I aquí hi ha petites variacions. I això també et canvia. Òbviament que si canvies la llet, canvies el formatge.
0: Jesús, i abans d'acomiadar-te, no vull deixar de dir que el passat mes de novembre el vostre formatge semicurat va aconseguir una medalla de bronze als World Cheese Awards, que són com els Oscars dels formatges. Quin orgull, no?
3: Doncs sí, i tant. Jo estic molt content perquè doncs en 7 anys doncs vas aprenent. Això vol dir que tampoc ho fem malament, que cada dia anem a après a fer més. A més, ho vaig presentar 3 anys, i els 3 anys se dona una puntuació i ha anat en augment, i ojalà seguim aprenent.
0: I com va anar això? Com us en vau assabentar que us havien donat aquest premi?
3: Doncs, mira, un dissabte al matí, però t'arriba per correu electrònic i estava amb la meva parella i jo normalment acostumo a matinar molt i aquell dia no tant. I el primer vaig mirar el mòbil i em va arribar el correu i mira, ja vam anar directe a celebrar-ho una mica.
0: Doncs quina alegria, té coses bones, eh? Treballar en dies festius i en cap de setmana a vegades, no?
3: Sí, sí.
0: Doncs Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de Làctics Casa Portella i per explicar-nos aquesta història que és tant de família, de territori, d'artesania. El Rambla 54 és casa vostra.
3: Sí, moltes gràcies.
2: I moltes gràcies per ser avui aquí, Anna. Fins aquí la passejada de Ràdio L'Hospitalet. Fins aviat.
0: Fins aviat.

0: Mira, Anna, estava pensant, escolta'm, saps que jo sóc molt de muntanya, molt de bosc, i m'agraden els bolets. I ara, precisament, estic per Barcelona i dic, hosti, de bolets, per aquí no n'hi han. Però qui he vist que surt com bolets són les grues, tu. Saps allò, te'n vas a dormir, no hi ha cap, i després un fotimer arreu. I m'he pensat, ostres, com deuen fer-ho tot plegat, les empreses que les munten i els constructors. Així que demà, entrevista al Canto sobre això. A veure si t'agrada. Va, ja veurem.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El secretari general de la ONU, Antonio Guterres, ha fet una crida a posar fi als conflictes a l'Orient Mitjà, Ucraïna, el Sudan i Myanmar. Ha dit que la lluita ha d'acabar. En el seu últim discurs davant de l'Assemblea General ha instat els líders mundials a treballar a la desescalada i al diàleg. Ha titllat d'abominables els atacs terroristes de Hamas del 7 d'octubre de 2023, però ha lamentat que la resposta, ha dit, fos una escalada de morts i destrucció. A més, ha advertit que els assentaments israelians a Cisjordània estan revifant el fantasma de la neteja ètnica. El dirigent també ha reclamat establir salvaguardes i abordar els riscos de la intel·ligència artificial. I el sindicat Ustex exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar mesures les que necessita el sistema educatiu, diu, acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'Ustex.
2: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
1: Per la seva banda, el sindicat de professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació, ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a aquesta casa, a la xarxa.
3: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: I el Congrés dels Diputats ha acordat retirar de manera definitiva l'acreditació de premsa de l'agitador ultra Vito Quiles, fent permanent així una decisió que ja van prendre de forma provisional el mes de maig. Ha estat gràcies als suports del PSOE i Sumar en una votació en què el PP s'ha abstingut, que es va oposar precisament a aquesta reforma parlamentària. Quiles va ser candidat a la llista europea del Luis Pérez i va participar en el tancament de campanya del Partit Popular. I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona. Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia branca a Barcelona.

Cactus Mambo.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també en Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Tribunal Constitucional hagi rebutjat la ponència contrària a aplicar-li l'amnistia del magistrat conservador José María Macías. Turull ha dit que avui ha estat la primera vegada que hi ha una desautorització absoluta del Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Ha remarcat que no es podrà parlar d'amnistia, però fins que l'expresident Carles Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya i admet que s'ho espera tot del Tribunal Suprem.
2: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia. La valoració que nosaltres...
1: I la Diputació de Barcelona ha aprovat avui el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, el qual destina 152 milions d'euros. També ha aprovat al ple d'avui un augment de 40 milions per al suport d'aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Entre altres actuacions, els governs locals els podran dedicar a afrontar l'increment de la factura energètica, a fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat d'aniquilar l'Iran durant el seu discurs a l'Assemblea General de la ONU. Trump ha afirmat que havia de prendre una decisió important respecte als ayatolars, literalment enviar-los a l'infern sense cap possibilitat de supervivència, s'ha preguntat, abans d'afirmar que creu que faran un tracte just després de les eleccions nord-americanes de mig mandat perquè els iranians, diu, estan esperant a veure els resultats. El dirigent ha insistit que no permetria que tinguessin un arma nuclear. I no deixem en certa manera el tema perquè la Casa Blanca ha posat en marxa un nou canal de YouTube amb el nom de Trump TV que emetrà sense interrupcions discursos passats i nous anuncis del president nord-americà. La plataforma ha arrencat l'emissió amb un discurs antic, una estrena que arriba mentre les principals cadenes de televisió nord-americanes mantenen suspesa la cobertura conjunta dels seus actes en protesta pel veto imposat a CNN, MS9 i a Politico. I parlem d'Oques Grasses, que ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts del conjunt a l'Estadi Olímpic de Barcelona, en el seguit dels shows que suposaran, recordem, el punt final a la seva trajectòria, el 5, el 7, el 9 i el 10 d'octubre. Atenció, perquè ja es van exaurir. Gisella.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

jornada massa llarga els va mullar les botes, però els quatre homes no es van ni mutar. La llum blava d'un nou dia els escalfava els rostres,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostat per recuperar els llibres de text, impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals com el vocabulari, l'escriptura i l'oralitat com a via per combatre l'abús de les pantalles. Ho ha dit a l'acte del Palau Centelles, en què també ha reivindicat les biblioteques com a espai central a les escoles. Ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. Alhora ha anunciat que el 28 de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més i s'ha compromès a impulsar una llei per convertir aquestes recomanacions en normes.
2: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és, no? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres i protegim la nostra infància.
1: La xarxa i l'Eurecat han signat precisament avui un conveni de col·laboració per fer junts un programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i que es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya. L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i de ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies per tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
3: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
1: Us convidem a seguir-nos. Més temes. Els Mossos d'Esquadra han desplegat avui un dels 6 macrocontrols preventius de trànsit previstos a Catalunya a les pròximes setmanes. Després del que es va fer el 17 de setembre a Tarragona, avui els agents s'han desplegat en diferents punts de l'AP7 i la 2 a l'entorn de Barcelona. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire, al Segrià. La Fira Aeronàutica se celebrarà del 3 al 4 d'octubre amb festivals aeris i centenars d'exposicions. També tindran un espai als alumnes de quart ESO i batxillerat. I passen cada any vora 400 alumnes. La xifra, de fet, s'ha disparat els darrers anys.
0: Notícies en xarxa.

0: En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també en Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: La veu, música i informació.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Tres persones han resultat ferides després de caure una part del sostre de l'estació de Fabra i Puig aquesta tarda. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses unitats, els bombers, els Mossos, la Guàrdia Urbana i ambulàncies del SEM que estan atenent els ferits. Segons emergències mèdiques, hi ha dos ferits lleus i un tercer que està traslladat a un centre hospitalari. Com a conseqüència de l'incident, l'estació de Rodalies de l'R4 ha tancat i des de Rodalies es recomana als viatgers que utilitzen la L1 del metro per continuar amb el trajecte. Segons ha informat Adif, a través de xarxes, els tècnics ja treballen per restablir la circulació el més aviat possible. Plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Constitucional hagi rebutjat la ponència contrària a aplicar-li l'amnistia. Turull ha dit que avui ha estat la primera vegada que hi ha hagut una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Ha remarcat que no es podrà parlar d'amnistia, tot i això, fins que l'expresident Carles Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya.
2: Fins que no tothom tingui la plena aplicació de la llei d'amnistia i per nosaltres, a part de totes aquelles persones que pateixen la no aplicació de la llei d'amnistia per la seva implicació i compromís amb l'independentisme i amb el país, i fins que no veiem passejant pels carrers d'aquí del Principat de Catalunya el president Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el conseller Comín, doncs per nosaltres no podrem parlar en cap cas d'allò que alguns titulars diuen que ja s'ha aplicat doncs, la llei d'amnistia.
1: I a Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'Escala fins a 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la trobellada del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, a la comarca del Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era l'aigua. En un principi no es van apreciar indicis de criminalitat, però l'autòpsia va trobar aquests indicis i el va posar a mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. I a partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. L'horari d'obertura variarà segons l'estiu o a l'hivern, així que podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer, això sí, a partir de les 6.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb una novetat del passat mes de maig, però la qual no havíem fet cas, prou cas, fins ara. És el nou disc de Tammy Crest. El vam sentir en el primer programa d'aquesta temporada, ara fa 3 setmanes, però doncs calia tornar-hi a escoltar més temes d'aquest disc, que realment doncs és un disc important, és un disc especial. Asikel. Fan 20 anys de Tammy Crest, aquesta banda nascuda al nord de Mali, a la frontera del desert, o en el desert, al desert del Sàhara, i que és una de les bandes de música de blues del desert, doncs actualment més potents. Tammy Crest graven amb Glitterbeat Records, que és qui ha publicat aquest disc Asikel. Hem sentit aquest tema i ara ve el que ha estat el single, alhora és el vídeo, un vídeo que val la pena veure'l i en el qual es denuncia com en aquella zona del món, o sigui en el sud del desert del Sàhara, doncs els conflictes desplacen la població, una població nòmada com són els Tuareg, i que s'han vist abocats, s'han vist obligats a establir-se en camps de refugiats tant a Mauritània al sud com al nord, el que és això, el que és el nord de Mali en la frontera amb Algèria. El tema es diu Imanin.

Tammy Crest, des del disc Acicel, i aquest tema Imanin, en el qual, com dèiem, explica l'èxode que ha viscut el poble tuareg degut als conflictes bèl·lics i, sobretot, provocats pels jihadistes enfrontats a l'exèrcit i als mercenaris en aquella zona del Sahel o ja a la porta del propi desert del Sàhara. De la pròpia ciutat històrica de Timbuktu, doncs han hagut de marxar a viure a camps de concentració, que són els que mostren en el vídeo d'aquesta cançó. Anem a buscar, però, un tema anterior d'un disc que ja té gairebé 10 anys. El dedicaven a la seva ciutat, allà on van néixer, Kidal, també una petita ciutat al nord de Mali, Tammy Crest.

L'altra novetat que vam introduir en el primer programa i el que no havíem seguit és un disc ara sí publicat durant l'agost, perdó, juliol d'aquest any, és aquesta cantant de Mali, Ma Damba, filla d'un griot. De fet, ella té tota la tradició dels Djelilia, de la música, doncs, de la música tradicional i la tradició oral d'una família de griots. El seu pare, Djeli Baba Sissoko, era un dels griots dels importants a la regió de Bamako, i ella doncs segueix tot plegat. De fet, viu a França des de ja fa uns anys, també donada la situació que es viu a Mali, i ella doncs el que fa és, amb aquest disc, és tornar en l'escena d'una manera, doncs, això com cal, amb una presència i un disc ben produït i amb una força important. Tabolo Koura es diu el disc, i hem sentit un tema que encara no havíem... Bueno, vam sentir un només, ara en van dos més. Aquí va el segon, Símbol.

Damba és el nom d'aquesta dona cantant de Mali que ens porta aquestes històries, aquestes epopeies de les tradicions mandinga i bambara des de Mali. Ho fa doncs amb la fórmula que toca, que és doncs amb aquest ngoni, aquesta guitarreta, aquest petit llaüt, les carbasses, i alhora potser aquí l'innovació és un acordió, perquè de fet el guitarrista que l'acompanya i que els hi fa els arranjaments i les produccions és el francès Thierry Fournel. Bé, Ma Damba, que com dèiem és un disc important perquè la torna a posar a l'escena quan ja té més de 60 anys i ho fa amb un disc com cal, però de fet fa ara 7 o 8 anys també en va fer un altre que va tenir una important repercussió i molt bones crítiques. És aquest, Hakili Kele, Ma Damba.

La nostra descoberta aquesta setmana ja la vam presentar també en el primer programa de la temporada. És aquest llançament de Real World Records, La Missy, el seu segon disc, de fet, el primer llarga durada, que es diu Let Us Clap. Aquesta dona, que és una activista dels drets per les dones a l'Àfrica, doncs, i amb un discurs rupturista, amb un discurs feminista, però alhora també amb una estètica futurista i amb instruments tradicionals, fa un disc realment increïble. Let Us Clap, aquest primer tema com ja l'havíem sentit, però en canvi aquest no. No Organs in Heaven.

La Missy, una descoberta que de fet han dit que era el primer disc de llarga durada i no és així, n'hi ha un de 2019, però aquest és el que la llença arreu del món a través de Real World Records. Aquesta dona que ve del nord de Ghana i que actualment viu a Accra, per tant no forma part d'aquella diàspora de l'Àfrica, sinó que viu allà i treballa a través d'una fundació en l'empoderament de les noies en una societat patriarcal com és la seva del nord de Ghana. De fet, doncs, la Missy, el seu discurs en aquest disc és claríssim. Ella vol aprofitar i aplaudir les tradicions de les dones de Ghana com un mitjà d'empoderament social i de transformació de gènere a l'Àfrica. La Missy, que a més fa una música, doncs, diguem-ne que molt atractiva. I, com tornem a dir, el seu disc es diu Let Us Clap, edita Real World Records, i hi ha temes com aquest altre, Pain

Cimafunk torna a Barcelona i promet tornar a posar del revés la sala Paral·lel 62. Ja va venir fa uns anys, va fer suar tothom d'una manera increïble amb aquesta barreja de funk i de música afrocubana. De fet, ve a presentar el que és el seu quart disc sencer, de llarga durada, sencer. Això que hem sentit era el Rompelo de l'anterior El Alimento, però han acabat de publicar un que es diu Te Toca, i en el qual hi ha un altre tema que podríem dir que li va igual de bé. Cocinarte, Cimafunk, serà a la sala Paral·lel 62 el dia 9, divendres, dia 9 d'octubre. Cimafunk a Barcelona. Cocinarte.

I pel nostre record no marxem de Cuba, sinó que anem a buscar un disc que va ser publicat una setmana com la passada, de l'any 97. L'any que ve farà 30 anys aquest disc, i és el Buena Vista Social Club, publicat un 16 de setembre de l'any 1997, quan Ray Cooder doncs, va anar a Cuba amb Wim Wenders per gravar un documental i van acabar doncs, fent el documental, sí, però alhora també fent un disc i retrobant tota una generació de músics com aquesta, Buena Vista Social Club. Chan Chan. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Luna. Segons un primer balanç, tots tres haurien sofert lesions de caràcter lleu, dos han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i el tercer estava pendent de destí. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat en fase de prealerta i Adif ha tancat la infraestructura per reparar-la. Els trens de la línia 4, R4 Rodalies, no hi fan parada. Recomana als viatgers que utilitzin la L1 del metro per continuar amb el trajecte. Òscar Playà és el director de Rodalies de Catalunya.
1: De moment mantenim la circulació. Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabrico.
0: Més temes. El debat de política general al Parlament començarà la tarda de dimarts vinent, 29 de setembre, amb el discurs del president de la Generalitat. Així ho ha acordat la mesa del Parlament i la Junta de Portaveus aquest dimarts, com expliquen les fonts parlamentàries. El debat acabarà dijous amb la votació de les propostes de resolució presentades pels grups. En paral·lel, la mesa ha abordat avui les sol·licituds presentades per Vox perquè reconsiderin les sancions interposades aquest estiu al portaveu parlamentari del partit Joan Garriga per vulneració del codi de conducta. Parlem del gasoil agrícola B, que s'ha encarit més un 62% en 6 mesos, passant dels 96 cèntims al litre a poc més d'un euro i mig. A la pràctica, això significa complir el dipòsit d'un tractor de 300 litres, costa actualment 466 euros, gairebé 179 euros més que fa 6 mesos. Des de la JARC lamenten que aquest sobrecost arribi precisament quan comença la sembra de cereals d'hivern i han de fer servir moltes hores el tractor per preparar el terreny. Demanen al Ministeri una reunió urgent i l'adopció de mesures immediates per evitar-ho. I parlem de Caixa Fòrum Barcelona perquè rastreja l'empremta de la història de l'art de la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit amb l'objectiu de demostrar que la tradició i la innovació no són termes oposats. I anem a Valls, perquè ha presentat avui el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics, que començarà a l'octubre i que s'allargarà fins a final d'any. El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en dos cicles diferents amb la incorporació d'una biennal dedicada a Robert Gerhard.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Tres persones han resultat ferides lleus aquesta tarda al Cedí i al fals sostre de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona. El sistema d'emergència ha especificat que es tracta de dos homes i una dona i afegeix que les tres víctimes han estat traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Adif ha tancat la infraestructura per reparar-la. Els trens de la línia R4 a Rodalies no hi fan parada. Recomana als viatgers que utilitzin la L1 del metro per continuar el trajecte. El director de Rodalies, Òscar Playà, no ha pogut aventurar hipòtesis sobre la causa del succés. Ha confirmat que aquesta mateixa setmana han començat unes obres que Renfe fa a l'estació, però ha especificat que es tracta d'obres al paviment, per la qual cosa ha considerat que no han de tenir cap relació. L'escoltem.
2: Les obres que es porten des de Renfe són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació, I fins aquí la informació que us puc facilitar.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, ha responsabilitat el Marroc per primera vegada des de l'entrada massiva de més de 80.000 immigrants a Ceuta el 31 de juliol passat. Gairebé dos mesos després, en una entrevista a la CNN, Sánchez ha assegurat que ha demanat al Marroc respostes i accions perquè és clar que el seu mecanisme de control fronterer va fallar. Sánchez ha recordat que en tant que són ciutats espanyoles, Ceuta i Melilla són frontera europea i en aquest sentit ha lamentat la manca de solidaritat d'alguns socis europeus durant la crisi. Són declaracions que es produeixen just al mateix escenari en què està previst que el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, es reuneixi amb el seu homòleg marroquí, Nasser Bourita, per abordar el tema. Sánchez és a Nova York per participar en el debat anual de l'Assemblea de les Nacions Unides que buscarà reconstruir el multilateralisme. Es tracta de l'última cita sobre el mandat actual d'Antonio Guterres, que acaba el 31 de desembre. Un apunt més sobre el tema. El president espanyol no participarà en la recepció i sopar que el president dels Estats Units, Donald Trump, celebra avui per donar la benvinguda a les delegacions. Una recepció que tindrà lloc aquesta matinada, hora catalana. L'executiu diu que ho fa per raons d'agenda. Trump, per cert, ha amenaçat d'aniquilar l'Iran durant el seu discurs a les Nacions Unides i ha dit que creu que arribarà, això sí, un acord després de les eleccions a mig mandat. Un Trump que ha tret pit i ha dit que és un gran defensor de la pau. Darrer apunt, la tardor astronòmica comença aquesta matinada a les 2:05, durarà 89 dies i 21 hores. Tindrà temperatures elevades, com les dels darrers dies, que han estat de rècord, i una tònica. Aquestes temperatures i pluja.
3: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
4: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
5: Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts 22 de setembre de 2026. Això és el magazín i jo sóc en Joan Garcia. I un dia com avui recordem a l'Anna García Llobregat, perquè un dia com avui de fa 4 anys, ho recordareu, Campdevànol i a Ripoll celebraven actes de rebuig i condemna pel seu brutal assassinat en mans de la seva parella, l'Alberto Pinto Pérez. Nascuda a Ripoll, l'Anna García Llobregat tenia 21 anys i vivia a Campdevànol, on feia poc més d'un any mantenia una relació amb aquest home que ja tenia antecedents per violència de gènere amb parelles anteriors i que, com va declarar la família de l'Anna, la sotmetia a un control total i a tota mena d'humiliacions i maltractaments constants. El seu cos sense vida va ser trobat pels Mossos amb múltiples traumatismes i evidències clares de violència i encarnissament. El fiscal va demanar presó permanent revisable per l'home, acusat dels delictes d'assassinat, agressió sexual i maltractament habitual a la parella, amb les circumstàncies d'agreujants de parentiu i de gènere. L'octubre passat es va celebrar el judici on el jurat el va declarar culpable i el va condemnar a presó permanent revisable, la pena màxima prevista al Codi Penal. I un dia com avui de 1998, els regidors... no sé què pinten els regidors aquí, no té res a veure. Un dia com avui de 1998, els seguidors dels Hills gaudien del seu segon treball en estudi, Electric Shock Blues, publicat tot just el dia abans. No sé si, si a aquella època els regidors, crec que no, aquest tipus de música no l'escoltaven. Escrit poc després del suïcidi de la seva germana i del càncer terminal de la seva mare, Mark Oliver Everett, el líder i compositor i cantant de la banda de Los Angeles, facturava un disc terapèutic on gairebé tots els temes giren al voltant de la seva família i de l'acceptació de la mort, com aquest Third Speed.

0: A l'octubre comencen les activitats al Centre Cívic El Palmàs i entre les moltes ofertes hem trobat un taller d'escriptura creativa. L'activitat no és nova, com recordareu, fa 2 anys vam parlar amb la Paula Giberga, que és qui va començar impartint aquest taller, però aquest any l'agafa l'escriptor Oriol Moles, a qui ja tenim amb nosaltres al telèfon. Hola, Oriol.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: No, només faltaria, gràcies a vosaltres.
0: Ella marxa de Sant Joan i suposo que la idea d'agafar-lo també neix en aquest taller compartit que vau fer, no? També vau fer un taller, no?
1: No, el que va passar va ser que l'any passat jo hi vaig anar d'alumne.
0: Mm-hmm.
1: I ella, quan ens va explicar als alumnes que érem al curs l'any passat que marxàvem, va dir: per què no l'agafes tu? I la veritat és que jo tinc una mica d'experiència donant classes d'escriptura creativa. Vaig fer un parell de cursos a la llibreria Lluerna l'any 2021 i 22, i entre el 2023 i el 2025 donava cursos a la Universitat Popular Caldes de Montbui.
0: Mm.
1: Però era massa lluny, perquè no compensava 1 hora i mitja de cotxe de baixada i 1 hora i mitja de tornada. I l'any passat, amb en Jordi Centelles, un amic de Sant Pau de Segúries, ens vam apuntar els dos com a alumnes. I la veritat és que l'experiència amb la Pau Giberga va ser hiperinteressant, molt divertida, molt estimulant i molt ens va ajudar molt a tots els alumnes que érem allà.
0: Deixa'm demanar-te per això, perquè tu ja et vam entrevistar aquí a La Veu al Lletra Ferits. L'Isaac Muntades ho va fer quan vas publicar l'any passat el teu darrer llibre, 4 cantons, i de fet també vas venir al Club de Lectura de Sant Joan per parlar del teu llibre El Llapis Vermell. Però com és que un escriptor va a un taller d'escriptura creativa? En teoria no et faria falta, no?
1: Bueno, sí, sempre fa falta aprendre més coses. Mira, perquè en Jordi Centelles, que és un amic de Sant Pau, no podia conduir i amb ell li feia molta il·lusió i tenia necessitat, i li vaig dir: jo et vinc a buscar de Camprodon a Sant Pau i anem junts.
0: Sí.
1: I la història, vaig trucar a la Pau per dir-li: em puc apuntar? I ell em va dir que sí, i la veritat és que vaig aprendre coses molt interessants, perquè tots els cursos que havia fet jo d'escriptura creativa eren sobretot teòrics. I bé, jo ensenyava a construir un personatge, a descriure un ambient, a generar diàlegs i coses tècniques des d'un punt de vista teòric. Que és el que jo he anat aprenent al llarg de la meva carrera professional. I la Pau ens va fer un curs d'escriptura a mig camí entre l'escriptura terapèutica i l'escriptura creativa, en el que ens va ajudar a obrir molt la capacitat d'escriure de tots els alumnes. I vaig aprendre moltes coses, i aleshores jo he reformulat una mica el meu curs o els meus apunts, i el que farem aquest any serà fer una part de teoria, perquè crec que és important que la gent sàpiga com es construeix un personatge o com s'articula un diàleg, però també una part de pràctica apresa de les classes que vam fer amb la Pau Giberga. I per això no és només un curs que serveixi per gent que no ha escrit mai, sinó crec que és molt interessant que gent que fins i tot escriu habitualment, que per aquí a la Vall n'hi ha força, doncs que vulguin i tinguin ganes de participar en una experiència com aquesta.
0: De fet, crec que això, que l'entrevista que et van fer al Lletra Ferits, asseguraves que hi havies anat en un moment en què estaves encallat, no?, en el procés d'escriure, i que t'havia fet escriure molt.
1: És cert, estava encallat, i això va ajudar a tirar endavant l'escriptura. Sovint als escriptors els hi passa aquestes coses, que s'encallen. Per ser un bon escriptor, el que has de poder fer és no haver de treballar de res més que només d'escriure. Però la vida actual no ens ho permet, i a vegades les necessitats passen per davant de les voluntats i t'obligues a fer altres coses i et treuen temps per escriure. I això provoca que cada vegada que hagis de reprendre l'escriptura sigui complicat. Per tant, tenir tècniques que et permeten tornar-te a ficar dintre de la història amb facilitat és important. Però ara bé, per exemple, he tingut també aquest estiu moments de molta feina professional, perquè jo faig d'editor de taula per editorials de Barcelona, o per exemple ara que hi ha la Setmana del Llibre en Català i haurem de baixar a Barcelona a partir de dimecres fins a divendres, doncs això treu temps per escriure. I un curs com aquest, però fins i tot la gent que no ha escrit mai i que té ganes d'expressar coses i no sap com posar-s'hi, doncs nosaltres li donarem les eines.
0: Un editor de taula crec que és aquesta persona que doncs quan un editorial rep un manuscrit, no?, o una cosa que ha escrit algú, que l'ajudes, l'acabes de convertir en un llibre, no?, per dir-ho d'alguna forma.
1: Sí, en realitat, fer d'editor de taula és acompanyar l'escriptor amb la seva obra, fer-li veure... En realitat, la feina d'editor és endreçar. És endreçar un producte que s'acaba convertint en un producte editorial, i a vegades els autors, que estan molt ficats a dintre de les històries, no són capaços de veure per on coixeja, per on hi ha accés i per on manquen coses, no? Aleshores, l'editor de taula acompanya a l'escriptor, es fica dintre de del text, i hi ha una comunió entre l'escriptor i l'editor per tirar endavant el... Ara s'entendria molt bé, per exemple, l'experiència amb la Pau em va fer entendre molt bé com funcionen els músics. Un músic té una... Perquè la Pau és compositora i música, no? Els músics tenen una idea d'una cançó que molt determinada al cap, amb la seva lletra i la seva música, i se'n van a buscar un productor perquè aquest productor els ajudi a construir allò des d'un punt de vista més no comercial, o sí, també comercial, però que acabi de arrodonir, de polir el producte que volen fer. Llavors treballen conjuntament a l'estudi per avançar en aquella cançó i en totes les cançons d'un disc, no? Doncs la taula fa aquesta feina, seria el productor musical, que és algú que agafa el text, agafa el producte artístic i el converteix en un producte que continua sent artístic, però també pot ser comercial. No?
0: I això...
1: Però... Digues, perdona.
0: No anava a dir, si això ho necessiten els escriptors novells o fins i tot les grans figures també en tenen?
1: Això ho necessita tothom. Ai d'aquell escriptor que es pensi que ja ho sap tot i que no vulgui i que no esperi consells del seu editor de taula. Jo, per exemple, com a escriptor, necessito que un editor de taula m'acompanyi, però com a editor, perquè també formo part d'una editorial de la qual en soc propietari amb altres socis, que es diu Xandri, em dedico a acompanyar autors fins a tenir el producte acabat. Per tant, són companys essencials i elementals per poder convertir una obra literària en un producte editorial amb cap i peus.
0: Això, deies que la Paula, per tornar en aquest moment, que et va despertar un altre cop la teva escriptura creativa, però no sé si creus que això es pot ensenyar, si no hi és, o no sé si... O sigui, és a dir, a banda de l'interès per escriure, cal tenir experiència escrivint o alguna cosa més?
1: No cal. Per venir al curs no cal tenir experiència escrivint. Li donaré les eines a la persona, a l'alumne que vingui, li donaré les eines necessàries per atrevir-se a començar a escriure la primera frase i l'última, per atrevir-se a parlar, començar a parlar d'ell, com fan tots els escriptors novells, per acabar parlant en una veu que no sigui només la de l'autor, sinó que sigui la del narrador, a explicar-li com avançar quan hi ha un conflicte narratiu que no sap com solucionar. Evidentment en un curs no s'ensenya a escriure, només faltaria. Ni tampoc això serà un curs per dominar la llengua. Senzillament es tracta de donar les pautes i d'acompanyar, jo no només jo, sinó amb l'ajuda també dels altres alumnes, d'acompanyar a l'escriptura per acabar fent una cosa de la qual l'alumne en concret se'n senti satisfet, i d'aquí 10 anys o 15, quan torni a reprendre el text o bé el vulgui donar a llegir per publicar, doncs sigui una cosa en què i funcioni. Els grups seran molt reduïts. De fet, només som 5 alumnes i que ja tenim aquest grup tancat, però el dia 29 de setembre farem una hora de portes obertes on explicaré detingudament com funcionarà el curs i què farem, i si som més de 5 alumnes, aleshores demanaré a la gent de l'Ajuntament que porta el casal Jaume Nonó del Mas d'aquí Sant Joan si podem obrir alguna altra hora i faríem un altre grup. Però de moment el que farem serà explicar el dia 29 de setembre com funcionarà el curs, com serà, quines seran les dinàmiques teòriques i pràctiques de cada setmana, i a partir d'aquí anirem avançant durant tot l'hivern i la primavera.
0: A més a més, penso que és molt adient, per la feina que tu fas com a editor de taula, justament impartir un curs així, vull dir que és un luxe per la gent que el pugui fer. Explica'ns, tu què és el que t'empenya a escriure?
1: Bé, és una pulsió artística. De la mateixa manera que un pintor pinta quadros, o que un músic fa cançons o composicions, doncs per mi el meu llenguatge de comunicació artística és l'escriptura, i és l'escriptura literària. De la mateixa manera que els altres artistes utilitzen altres tècniques, doncs jo dibuixant sóc un desastre, amb música tampoc en sé, però en canvi de tota la vida que m'he adonat que escric, o m'han dit que escric bé, i llavors sempre m'he dedicat a escriure. M'he treballat tota la vida en el sector editorial, he treballat tota la vida refent textos d'altra gent, he treballat tota la vida editant productes editorials que després es comercialitzaven, i una mica, per sort o per desgràcia, puc fer tot el procés, des de no tenir res a acabar construint un llibre. Per què? Perquè sóc editor i he fet totes les parts de l'auca del sector editorial, des de comprar paper o contractar impremtes fins a col·laborar amb dissenyadors i maquetistes per tenir el llibre acabat. Però també tinc aquesta faceta creativa que jo vehiculitzo a través de les meves novel·les i llibres de contes, i a més, doncs, tinc la possibilitat d'acompanyar altra gent que escriu per ajudar que ells se sentin més satisfets amb l'obra que fan, tant si l'acaben publicant en una petita editorial o en una gran editorial, com si l'acaben deixant a un calaix i la reprenen al cap de 10 anys.
0: I una part interessant del fet d'escriure és que, com deies tu, un artista, un músic potser necessita un escenari, i un actor necessita, doncs, també un escenari o un teatre. L'escriure ho pots fer des de tot arreu, i no sé si per aquí va que visquis a Camprodon, perquè diré que no n'ets pas originari, no?
1: No, sí. Jo sóc el nen de Can Moles, de Camprodon. Vaig néixer a Camprodon, als quatre cantons. El que passa que vaig estudiar fora. Quan vaig acabar la carrera de filologia, em vaig posar a treballar a Barcelona i vaig estar a diferents editorials per Barcelona fins que vaig ser director editorial durant gairebé 18 anys d'una editorial prou coneguda de tothom, que he salvat, d'un grup francès que es diu Achet. I llavors, per un tema mèdic, amb la meva parella vam decidir tornar, ella no és de Camprodon, però m'hi va acompanyar, a tornar a viure al poble, i ara ja des de just abans de la pandèmia, per casualitat, vam ser uns visionaris, vam decidir tornar a viure al meu poble i vivim a Camprodon, i aquí exercim tant ella, que també és editora, com jo, per editorials de Barcelona. Jo, a més, soc soci, com he dit, de Xandri, i a més, els dos tenim una vessant creativa a l'hora d'escriure que intentem vehiculitzar des d'aquesta forma artística. Vull dir que si fóssim pintors pintaríem quadros i tindríem un taller, i en canvi, com que som escriptors i editors, doncs ens passem el dia davant de la pantalla de l'ordinador escrivint.
0: Doncs això, en tot cas, t'ha ajudat a poder tornar al poble, i això sempre també és bonic. Doncs no sé, per últim, com animaries a venir algú que té ganes d'escriure? Ja em dic que aquest grup, primer grup, està tancat, però que hi haurà, doncs, això, una...
1: Que vingui el dia 29, que ens coneixerem, que és una sessió de portes obertes gratuïta, que li explicaré com funciona, i si és algú que sempre ha tingut el coquet de voler escriure i explicar històries i no sap per on començar, que nosaltres l'ajudarem a crear personatges, a crear ambient, que l'ajudarem a construir diàlegs, a expressar les seves emocions, tant des d'un punt de vista teòric com d'un punt de vista pràctic, i l'ajudarem a trobar el to per cada text perquè d'aquesta manera se senti orgullós del que vol escriure. Sí. I a partir d'aquí, doncs, si això l'empeny a fer i a continuar escrivint, perquè això pot no acabar-se en un sol any, doncs estarem encantats d'anar-lo acompanyant per acabar fent alguna cosa interessant. Per tant, tothom que vulgui escriure alguna cosa que sigui de per aquí al Ripollès i tingui ganes d'acostar-se el dia 29 de setembre a les 6 de la tarda al casal Jaume Nuno de Sant Joan, pues estarem encantats d'explicar què farem i com pot aprendre a escriure.
0: Perfecte, Oriol, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: A vosaltres, gràcies, una abraçada.
0: Una abraçada, adéu-siau. I la Mercè està a tocar, i tot i que és a Barcelona, és una cita més que interessant pels amants de la música. La programació és, com sempre, molt extensa, amb Enèrgiques al Pol, en la Pegatina, la Love Lesbian, Svetlana, a la platja del Bogatell, a banda hi ha la programació del BAM, el Barcelona Acció Musical, amb diferents artistes d'un ampli ventall estilístic, on hi trobem a la Carmen Aciar, la cantant que ens va enamorar tant com la Pau Giberga en la seva actuació conjunta al passat Fira Músics a l'Arenys Serrata. Aquí la teniu versionant Mediterrània.

0: I avui us recordem una entrevista que vàrem fer la setmana passada, perquè no sé si ho sabeu, però el Lamine Yamal té un parell de gossos que són santjoanins. I ja fa uns dies que, des de les xarxes de Nova Bell Can, compartien una fotografia on els responsables del centre caní de Sant Joan, en Pere i la Judit, apareixien amb el futbolista del Barça, Lamine Yamal, i la seva parella, la creadora de continguts Inés García, a les instal·lacions del seu centre. Tenim a l'estudi en Pere Boada perquè ens expliqui com va anar i també el que fan a Nova Bell Can. De fet, tenim una entrevista preparada i en 5 minuts que hem parlat amb ell veiem que l'haurem d'ampliar perquè ha fet moltes coses. Hola, Pere.
1: Hola, què tal?
0: Primer de tot, expliquem això, què és Nova Bell Can. És un centre caní dedicat a la cria selectiva, no? Fa molts anys que us dediqueu a això.
1: Sí, jo portaré pràcticament ja 25-26 anys dedicat a la cria. Vaig començar amb el bòxer i vaig estar molts anys vinculat en el bòxer. I quan vam venir aquí a Sant Joan de les Abadeses, al veure la finca que teníem i les possibilitats que ens donava, doncs vam obrir també una mica de guarderia canina i vam voler ampliar més que res a alguna raça familiar per poder també la nostra... O sigui, el que més ens dediquem nosaltres és el que és el tema teràpia, perquè donem servei a moltes famílies amb gos de teràpia, tant que sigui el TDAH i l'autisme.
0: Molt bé. Per tant, que això, dius que fa 20 anys, però tu no sabeu pas tampoc molt gran. Des de molt jove que ja et dedicaves a això?
1: Bueno, jo vinc d'una família que el meu avi, ja a casa seva, de casa, tenia, doncs, no sé, uns 150 gossos. Era una manera diferent de tenir els animals en aquella època. Però jo ja vinc d'una casa de pagès que hi ha hagut sempre molts i molts gossos i m'he criat sempre amb els gossos. I va ser als 18 anys que vaig tenir el meu primer bòxer i a partir d'aquí, doncs, vaig començar, doncs, a anar escalant i competint exposicions i fent una cria selectiva per tot el món i, bueno, i això me va portar després a quan vaig arribar aquí a Sant Joan i tenir la possibilitat de poder fer un petit centre caní, doncs obrir Nova Bell Can aquí al Ripollès.
0: Ara parlem de la resta de coses que has fet, però segurament que molta gent ha clicat play del podcast per saber què feia en Lamine Yamal. Això, ell va venir a buscar un Golden Retriever, no? Que són, com has comentat, els animals que crieu ara, però com va arribar fins a vosaltres, a un centre de Sant Joan?
1: Va, doncs molt fàcil, és com qualsevol altra família que ha vingut recomanada per una altra. Vull dir, nosaltres el que més que les xarxes socials, que els fem anar poc, considerem, és sempre el de tu a tu, la veu d'una a l'altra, que quan un familiar diu a un altre: ostres, voldria un Golden, ostres, doncs parleu amb la Judit i en Pere. La Judit també té els seus schnauzers miniatura, doncs qualsevol persona que ha anat pel carrer amb un schnauzer miniatura ha preguntat: ostres, d'on te l'heu tret? Doncs a Sant Joan de les Abadeses, la Judit i en Pere en crien, truqueu-lo, saps? I sempre, perquè també el que fem és una cria molt selecta i molt petita, vull dir, no tenim allò que diu la gent, tens cadells tot l'any o d'això. Normalment sempre anem amb un ordre de reserva i la gent s'ha d'esperar moltes vegades si vol un cadell de casa nostra.
0: I sabeu qui va fer d'enllaç o no?
1: Sí, i tant, una nostra amiga, la Ruth. Sí, sí, que tenim una mica en comú i com que, si voleu, ja t'ho vaig explicant ara una mica,
0: sí.
1: Doncs què passa? Que la Inessa, aquesta noia, se va criar tota la vida amb un Golden i tenia molt bons records de Golden, i ara, doncs, clar, ho tenien molt clar que volien un Golden. I el dir que volien un Golden a casa, doncs el Ruth els hi va comentar, dic: ostres, dic, jo fa 6 anys em vaig anar a buscar una a Sant Joan de les Abadeses, doncs, si voleu, us passo el contacte o hi parlo jo i d'allò. A primeres, doncs, sempre, això ens ha passat sempre, sempre que hi ha algun famós, doncs, mai ens truca ell directament, perquè suposo que vaig tenir ja aquesta experiència molts anys enrere amb un jugador del Milan, i quan va venir a casa, doncs què va passar? Que li demanaven més del doble del que realment val el valor de l'animalet, saps? Doncs després hi ha una primera toma de contacte, i després sí que la Judit ja va parlar directament amb la Inés, li va dir que teníem una acabada just recent nascuda, que si volien podien entrar en una llista de reserves i quan tinguessin la primera vacuna podrien venir a escollir. I no perquè fossin ells, doncs va donar la casualitat que d'aquesta cadellada van ser els primers a escollir, perquè anem per un ordre. I vàrem venir una família totalment normal i corrent, enamorats dels gossos, ella sobretot, per en la minera el primer gos, estarà sobretot molt ben assessorat, perquè aquests gossos tindran un etòleg caní, tindran un cuidador, ells tenen moltes ganes de tenir-los, i d'això, i al final se'n quedaran dos, es quedaran un nen i una nena. El nen es dirà Copito i la nena es dirà Coco. Vull dir que... I estan il·lusionats com qualsevol família que vol tenir un gos de casa nostra o un gos de... un gos ben criat.
0: Clar, m'explicaves que tu poc futbol has vist, no?
1: Poc cap. Cap. Jo ciclista.
0: Tu ciclista.
1: Com va guanyar l'Enric Mas a quasi la Vuelta, quasi ploro.
0: Sí?
1: Sí, he sigut ciclista tota la vida.
0: Ostres, i llavors això, que fins i tot m'has comentat que quan tu ho vas saber, ho vas comentar, no?, amb un treballador de dir, escolta, deixem-ho arregladet, no?, que...
1: Sí, sí, sí. Jo primer de tot, ni a la Judit ni a en Quim, al meu fill, li vaig dir que vindria la menja mal, però sí que després em va sortir així de dintre, dic, ostres, deixem això preparat, això, que ven la min. I clar, l'Edgardo, el noi que tenim a casa, doncs és que se'n van riure, clar, que és lògic. I quan va arribar a casa, en Quim sobretot sabia que venia un jugador del Barça, però no sabia ni l'edat ni qui era. Quan el va veure, va quedar super sorprès, i en la min va actuar molt natural, el va agafar, bueno, espectacular, vull dir que una gent normal i corrent, vull dir que simplement doncs que són uns famosos que han passat pel Ripollès i han vingut a casa nostra.
0: El teu fill content, però també m'has dit que quan va marxar, ell és de Sant Joan, ja m'has dit que com que és de Sant Joan li agraden fer coses com teatre o el trial, no? Quan va marxar en la min,
1: ell va dir, quan vindrà papa Antoni Bou a casa a veure'ns? Dic, ostres, dic, això no ho sé.
0: Fem una crida.
1: Sí, sí.
0: Clar, per això és... És a dir, això ha tingut molta repercussió. De fet, es va veure un munt de llocs.
1: Sí.
0: Les entitats de la Festa Major feien broma, no?, com si s'hagués quedat i estigués pels concerts i tot. Vull dir, com ho has viscut, tot això?
1: Res, amb això sí que t'he de dir que són gent molt reservada, perquè el que sí que em van demanar és que volien... Clar, ells tampoc sabien on anaven, i el que volien era una mica de portes tancades. El que no volien és que es trobessin allà 50 persones, saps? Volen tranquil·litat. Suposo que també, com que els molesten durant moltes hores al dia, doncs si venien aquí volien una tranquil·litat. I vaig dir, no, dic, si vindreu quasi a casa nostra, i serem nosaltres. Vull dir, no té de venir ningú. I l'única cosa que volien, això, una mica d'intimitat. I, per exemple, no parlar amb xarxes socials ni res de tot això. Dic, no, dic, si jo atendré a vosaltres com atenc a tothom.
0: Però al final van ser ells qui van penjar una foto.
1: Sí, és que va ser la Inés que ens va dir per fer-nos una foto, perquè si arriba a ser per nosaltres és que no ens hagués ni sortit dir-los i fer-nos una foto, perquè no és la nostra manera de treballar. Hi ha algun centre que sí que penja fotos de les seves visites, dels nous propietaris, i això, però nosaltres no ho solem fer-ho. O sigui que no és una cosa que si veus el nostre Instagram veuràs moltes fotos amb moltes famílies, perquè no és la manera de treballar. Pengem esporàdicament algun cadallet, algun gosset o el d'allò. Tampoc pengem molta cosa de la, tampoc pengem cosa de la vida privada. Vull dir que va ser la Inés que va dir, ostres, fem-nos una foto tots junts amb els papes. I després va sortir la idea de dir, ostres, ho pengem? Diu, sí, nosaltres també fem... És que portaven un noi que feia contingut per ells. Vull dir, sí, pengem-ho. Doncs pengem-ho. I clar, hi ha hagut repercussió, sí, molta.
0: De bonica, suposo, no tan bonica, no? Crec que també tan... Clar, evidentment, els mitjans de comunicació n'hi ha que intenten, no?, estirar informació i saber coses.
1: Sí, per exemple, Catalunya Ràdio ens va trucar i van fer una entrevista, però va ser una entrevista molt curta, perquè, clar, la vida privada de l'altra gent és que jo no els hi pregunto la seva vida privada. Jo els hi pregunto...

0: client o família, diguem-ho així, que te ve a casa, és responsable. Mm. A nosaltres el que molesta molt sempre és el... I això és un debat, i seria un altre debat, mm. és el no compris, adopta. Mm. Aquesta sempre és el 50-50, saps? És el taurino contra l'antitaurino i, mm. i el vegano contra el carnívoro. O sigui, mm. no acabaríem mai. Mm. Però el problema que tenim nosaltres és que estem en el dintre del mateix sac d'una venda impulsiva, d'una cria irresponsable i d'una massa que compren i venen gossos que no saben ni d'on van ni d'on venen. Mm. La cria selecta, la cria responsable... es fa amb unes determinades línies de sang, amb unes proves genètiques, amb unes proves de salut, i clar, tot això comporta un gasto. Doncs com que comporta un gasto, mm. perquè busquem sempre la salut, el caràcter, a part de la bellesa, mm. doncs com que això comporta un gasto, hi ha d'haver un reforç a darrere econòmic perquè això s'ho pagui. Com que mm. això incrementa el gasto, també incrementa el preu, i la gent s'ho repensa, ens truca, s'assessora, mm. ens ve a veure, ens ve a conèixer, fa una reserva, neix la camada... i després se li otorga el cadell que ens ha demanat, amb mm. les característiques que ens ha demanat. Mm. Clar, és molt diferent a el que es veu a xarxes i a el que la gent pot pensar, però normalment jo tinc l'experiència perquè tots els gossos surten a de casa amb el microxip posat de la IAC, o sigui, tots els gossos estan identificats, i a dia d'avui tinc dos casos, que han sigut mm. dos casos greus, que han abandonat el seu gos. Mm. Si en 25 anys m'han abandonat dos gossos mm. per causes... greus, mm-hmm. ostres, serà que fem la feina molt ben feta, mm-hmm. els criadors responsables, però estem dintre d'un sac mm-hmm. i la veritat és que la repercussió d'en Lamin i la Inés ens ha anat molt bé per un costat, perquè dius, ostres, ara ens coneixem, mm-hmm. ens coneixem més, potser, però per altra banda, doncs ens han inclòs un altre cop a dintre d'aquest sac, que és el que no ens ha agradat d'aquesta visita.
1: T'ho anava a comentar, perquè vaig entrar al post que hi havia i vaig veure això, que entenc que grups, no?, de persones que són pro-adopció, que potser tu també ho ets, però em refereixo a pro-adopció en contra de la venda, no?, d'animals.
0: Exacte.
1: Es va abraonar, no?, sobre unes persones que es guanyen la vida fent això, no?, i d'una forma responsable, com dius.
0: Exacte. Tu. Però clar, però és que les adopcions són necessàries mm-hmm. perquè hi ha molta responsabilitat mm-hmm. a la hora d'escollir un gos. Mm-hmm. Vull dir que necessitem adopcions mm-hmm. perquè les adopcions són necessàries, necessitem voluntaris perquè hi ha gent que està fent les coses molt mal fetes, mm-hmm. saps? Vull dir que jo sempre ho dic que no és lo important la compra o l'adopció, sinó la responsabilitat i el compromís que tens mm. cap a aquella mascota durant mm. els anys que visqui. Mm. Vull dir que hem de conscienciar la gent de que això no és una joguina, això no és un regal de Nadal, és una vida, comporta uns gastos i comporta una responsabilitat. Mm-hmm. I ara, doncs, ja que estem, doncs, jo ho dic, porten, des de que jo he començat, amb 18 anyets i en tinc 45, porten amb l'eslògan "no compris, adopta". Seria mm. hora de poder començar a pensar en canviar aquest eslògan perquè no funciona. Cada dia hi ha més adopcions, cada dia hi ha més abandonos i la cria està descontrolada. Èticament, la cria que no està regulada. Vull dir que els que fem les coses ben fetes, criem bé i fem una cria selecta, els nostres gossos no s'abandonen. Hi ha un tant per cent de gossos de raça amb una protectora, i estic d'acord, però és minoritària amb els gossos creuats o a la gent irresponsable que ha tingut de deixar el gos allà perquè es pensava que això era un capritxo de cap de setmana. Però bueno, això és un debat que, ja dic, queda sempre molt obert, hi ha les dues cares de la moneda i...
1: No, però és interessant. Quanta estona hi van ser?
0: Ostres, van estar-hi molta estona, o sigui, més de lo normal, perquè normalment una visita a casa pot durar una horeta, una gent que no tingui idea de tenir un gosset i faci moltes preguntes pot durar pràcticament, doncs, no sé, una hora i mitja, però varen arribar a les 6 de la tarda i se'ls va fer tardíssim que van marxar quasi un quart de 9 del vespre. Mm-hmm. Sí, van estar-hi més de 2 hores a casa.
1: Mm-hmm. Bueno, perquè suposo que estaven còmodes també, sí. No? I el tema l'interessava i tenien ganes de parlar i de comentar. I
0: sí, moltes preguntes. Sobretot per l'Emil, perquè no ha tingut mai gos. Mm-hmm. Ella sí, però en l'Emil va fer moltes preguntes.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Està bé.
0: Sí.
1: Molt bé. I això que dèiem, que si no fos perquè us ho van dir, potser no teníeu ni la foto, és cert, i m'has explicat una altra anècdota, que tu també has estat amb altres famosos i no tens pas records, no? Tens pas fotografies.
0: Ni fotos.
1: Has estat amb Messi.
0: Sí. I amb la Shakira, perquè també moltes vegades em trucaven per fer publicitats. Mm-hmm.

0: fer publicitats, doncs baixes a baix a Barcelona amb un plató i després allà doncs treballes amb aquesta gent. I clar, sí que molta gent doncs hi ha cua per fer fotos, però no sé, jo ho he trobat sempre que vas allà, tots estem allà per treballar.
1: Algun dia te la van oferir, vols fer una foto amb Messi, no? I tu vas dir que no calia, no?
0: Bueno, és que no... No,
1: no.
0: És una persona normal i corrent, sí, com una altra, sí, i tinc simplement que té la sort de ser un crac amb el que fa i la retribució econòmica que li comporta.
1: Entenc això, eh? Són rodatges que necessiten un gos, no? O...
0: Sí.
1: I que busquen algú que pugui venir una estona amb un gos, no? I que pugui...
0: Bueno, amb qualsevol... Tot el que vegis és que amb qualsevol cosa, per exemple, si mires l'anunci, ara te diré el de la pizza Tarradellas, surten 5 gallines. Aquelles gallines ha anat un especialista a buscar-les amb un galliner, que siguin ben vermelles, i es passegen 5 gallines per fer aquella d'allò. Saps? Vull dir que no només és un... O sigui, és un món, el món del plató. Hi ha tots els animals que van allà i hi ha gent treballant.
1: Però estem parlant d'animals ensinistrats o no?
0: Sí, no, normalment que sàpiguen fer una funció. Saps? Jo recordo una vegada que vaig fer un anunci per un animal... Per Advance. I em van dir, el gos es pot tirar a l'aigua i sortir de l'aigua, expulsar-se i tirar una pilota i portar una pilota a la boca. Dic, ostres, tinc aquesta boxer que li encanta l'aigua. Vam quedar en un camp de golf a Mataró i a la primera. O sigui, tira la pilota per aquí, la càmera l'enfocarà per allà, s'expulsarà aquí i a la primera. I amb en Messi recordo que estava assentat en un sofà jugant a la Play, sortia com una pilota, ell l'havia de xutar amb una xilena cap a dintre la pantalla i tenia al costat en un puff un boxer assentat i després van fer el mateix rodatge amb un Jack Russell. I va sortir el Jack Russell al final, que en comptes del boxer. Però vull dir que a plató moltes vegades es fan moltes improvisacions d'aquestes i a mi m'han trucat diversos cops per treballar.
1: Era en Hitchcock que deia que no, nunca trabajes con niños ni con animales, no treballes amb nens ni animals, perquè no els coneixia.
0: Jo tot el contrari, tota la vida treballant amb animals.
1: Sí, sí. I m'explicaves abans també que t'ha portat a la teva passió i professió, t'ha portat a Itàlia també.
0: Sí, perquè la meva raça, que és el bòxer, la principal, doncs els millors criadors que hi ha hagut arreu del món sempre han sigut Itàlia, doncs jo sempre m'he mogut molt a Itàlia. He fet més exposicions pràcticament de bellesa a Itàlia que a Espanya. Tinc més títols a Itàlia que a casa nostra.
1: Caram.
0: Sí.
1: I això per què creus que és?
0: Generalment és per les enveges. Perquè a Itàlia la cria és més conjunta i aquí, en aquest país, doncs hi ha més enveja i el que no, per exemple, té una línia no vol l'altra perquè és d'aquest, perquè és de l'altre, perquè aquest guanya, perquè aquest no guanya, i en canvi la col·laboració italiana és més global. Després en els campionats importants es nota, es nota això. Perquè fan més pinya, tenen més bona selecció i crien més bons gossos.
1: Quants criadors hi ha de gossos a Catalunya, més o menys?
0: A Catalunya, clar, el problema que hem tingut ara és que no és un problema, o sigui, al final és una cosa que s'ha seleccionat i s'ha fet ben feta. Amb la llei del benestar animal nova que ha sortit, abans una família podia criar sense nucli zoològic, sense estar donat d'alta, i podia criar sense la llicència d'activitat. I avui dia, al tenir tantes restriccions, doncs ens hem trobat que aquí a Catalunya registrats serem uns 3 criadors de bòxers, com t'estic parlant. Si parlem a nivell morfològic, una exposició l'any 2010 a Girona, hi havia 180 bòxers. Ara aquest any se'n fan 2 exposicions i poden hi ha 6 o 7. Ha baixat molt, perquè també ha baixat molt l'afició, perquè també han dificultat molt les coses.
1: Això, entenc que vosaltres heu... O sigui, la teva passió principal és el bòxer.
0: Sempre, sempre.
1: I aquí heu tingut la possibilitat de criar Golden.
0: No? Exacte.
1: Com és que t'agraden tant els bòxers?
0: De tota la vida.
1: Per la gent que ens entengui, no sé si...
0: Pel caràcter, suposo.
1: La gent que tingui una edat, no sé si són els que tenia el Magnum, no? Sortint en Magnum, són aquests? No, aquell eren Dobermans, potser.
0: Sí, era Dobermans, en Magnum tenia Dobermans.
1: Però com el descriuries, un bòxer?
0: Perquè és un gos molt juvenil, és un gos molt atlètic, és molt nerviós, hiperactiu, i després, com que va molt amb mi, doncs ens portem molt bé, saps? El Golden és totalment el contrari. Va entrar un Golden que vam recollir nosaltres d'adopció d'una família que no el podia tindre, i van dir, ostres, doncs ja deixa'ns el que ens el quedem. I vam descobrir un caràcter diferent. I com que també amb l'edat, vulguis que no, també he anat baixant jo revolucions, dic, ostres, dic, aquest també m'agrada. I vam descobrir molt ràpidament el tema de que el Golden no només és un gos que pugui ser un capritxo, que pugui ser una moda, que és un gos d'assistència, i he fet tota la vida el mateix amb el boxer, vaig dir, ostres, això és algú nou, saps? És algú diferent. Poder atendre una família que té un problema i poder ajudar. I ens vam liar, com vam arribar aquí, amb el Golden, i ho hem anat portant, i estem molt contents a dia d'avui.
1: I això que ara com comentaves, que ja m'ho havies comentat a l'inici, que això per fer vas com a tractament o com a teràpia, quins són els usuaris habitualment? De què estem parlant?
0: Famílies amb nens amb autisme. Sí, perquè hi ha molts nens, per exemple, amb inseguretats, el gos els reforça, o gossos que són molt i molt tranquils, que fem equilibrar la balança amb un nen amb molta hiperactivitat, saps? Vull dir, per baixar revolucions. A part de moltes més virtuts que té amb el seu caràcter, que és un gos que és molt educat, és un gos molt intel·ligent, és molt noble, no té jerarquia, vull dir, no s'enfadarà mai amb cap altre gos, vull dir que és molt fàcil portar-lo a passejar perquè realment aquella família el disfruta. És un gos que no és un PPP, que no has de tenir una assegurança, has de tenir molt de control sobre aquell animal o has de tenir molts de coneixements. El no tenir, de tenir molts de coneixements, el gos te simplifica molt el dia a dia. I avui dia, com que jo et diré perquè el Golden en aquests moments és un gos potser tan demandat, perquè com que tenim una vida tan accelerada i no volem privar-nos de tenir un gos a casa, el Golden és un gos ideal, perquè és un gos que és pacient, és tranquil, no et destrossa, el pots treure a passejar, és un gos que no et dona problemes. Vull dir que al final una família que s'assessora diu, ostres, potser el Golden està fet per nosaltres, perquè som una família que tenim els nens tot el dia al col·le, tenim hiperactivitat, jo treballo, i a les hores que podem disfrutar-lo, ostres, doncs tampoc volem després que ens atregui un gos a esquiar, saps, d'aquests que van correguent pel carrer. I dic, ostres, doncs el Golden és molt noble en tots aquests aspectes, i per això poder avui està tan demandat, i tothom parla del Golden Retriever perquè ha descobert una cosa que ja és de tota la vida, però avui dia s'adapta molt a moltes famílies, amb fills, sobretot.
1: Si no ho entès malament, també tens relació amb els cavalls?
0: Havia tingut molta relació amb els cavalls. Per això he arribat aquí a Sant Joan de les Abadeses, precisament. Perquè la finca en la que estem era la finca d'en Pau Romero.
1: Sí.
0: I amb en Pau Romero jo ja havia vingut aquí quan era petit a veure, cada setmana venia a veure el que li naixia, i jo era petitó, tenia 18-20 anys, i estava cada naixement, cada setmana aquí a veure els seus cavalls. I després vaig anar escalant una mica amb el món del cavall, i quan vaig tenir l'oportunitat de quedar-me a treballar en els països àrabs, vaig dir, saps què? Me'n torno cap a casa. Quan vaig tenir-ho tot a punt, vaig dir, me'n torno cap a casa, amb els meus gossets i amb la vida tranquil·la.
1: És a dir, que vas anar als països àrabs a treballar també amb el cavall.
0: Sí, havia treballat amb els cavalls àrabs també de morfologia. Els preparava i els entrenava per anar a concursos.
1: Això has de tenir alguna formació específica, o és la passió aquesta, ja vas aprenent i vas coneixent?
0: Tot això és vocacional. Ningú te diu com s'entrena un cavall, quin tipus d'alimentació necessita, els cuidados, igual que tot el món aquest que és una mica la bellesa en general d'un animal, és a mica en mica aprendre d'un que ja ho fa i anar-t'hi fixant i després portar-ho una mica a la sang. La Judit i jo, per exemple, és vocacional. Jo mai de la vida em dedicaria en aquest negoci per negoci. És que no és negoci, això és el que molta gent no entén. Això és una cosa que t'agrada o no t'agrada, perquè haver d'estar pendent dels teus animals 365 dies l'any, 24 hores, això és vocacional, no hi ha horari.
1: Com viu el fet que, perquè això ens hi hem trobat tots els que tenim tingut mascotes o gossos o gats, però clar, vosaltres que en teniu tants i que fa tant temps, us deveu trobar molt sovint això, que hi ha un dia un animal que es fa gran i que es mor, no? Vosaltres viviu això...
0: Això ho porta bé hasta el meu fill, que té 6 anys. Ha entès bastant el concepte de lo que és la vida i la mort. També t'he de dir, afecta molt al principi, com tot, però avui dia doncs és el nostre dia a dia.
1: Acompanyar-los, cuidar-los i acompanyar-los fins i tot en la bellesa.
0: Això també és com un cirurgià. El dia que se li mort un pacient, doncs poder que ell el recordarà tota la vida, però quan se n'hi ha mort 10, doncs ja és el seu dia a dia i es porta diferent. Això és exactament el mateix.
1: Molt bé, no sé, què és el que més t'agrada, l'últim que et faig, què és el que més t'agrada d'aquesta professió?
0: Ostres, doncs haver de treballar amb animals i no haver de treballar amb persones, per dir-ho d'una manera. Sí, no sé, és que és el que et dic, és algo vocacional que farem tota la vida perquè és el que ens agrada i no sé, és que poder tenir una finca, la feina, la responsabilitat i a l'estar mirant a les 12 del vespre un pedigrí, trucar amb un, trucar amb l'altre, a veure aquestes línies. Per exemple, avui mateix he enviat una progesterona, estic pendent de que m'arribi el semen de Polònia per fer una inseminació que estem desitjant des de fa 2 anys. És una cosa que potser no s'entén, però és la vocació i la passió. Com el que li agraden els canaris, com aquell senyor que vol tenir un hort amb unes tomates de Montserrat, o sigui, cada un amb lo seu.
1: I quants en teniu ara?
0: Nosaltres de propietat tenim 38 gossos. Després, a més, els que poden venir a la guarderia i d'això, que a l'estiu se'ns emplena la guarderia, però intentem no tenir cria. Ara també volem fer un parón una mica a la cria fins a la primavera, volem tenir una mica de descans i, bueno, mica en mica.
1: Escolta, apassionant, et convidarem un altre dia perquè és una entrevista llarga, portem ja 25 minuts.
0: I m'has dit 15.
1: Però, ostres, veiem que ens deixem moltes coses. Si et sembla, sempre que tinguem algun dubte o alguna cosa...
0: Cap problema.
1: Doncs, espera, moltíssimes gràcies.
0: A res, a vosaltres.
1: Adéu. I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Piba. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.
6: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.